0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: I've seen the devil dance on sunset.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

la virtud, la actitud, no donar per perdú. Así les queda plena de sacrifici. No es el destino, es lo físico. De litres y par, de chafar asfalto, en botar tan de muy per. Vale, se prae, yeis, bam, bam, fardando el que fa. Y yo tam, tam, pasote y pasar. Yeis, bang, bang, caigan al costar. Y yo voy a deixarme portar. Avui som més de barri, paris que munten la pari. Traficant de versos, sense intermediaris. Ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima més un santuari.

0: tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
1: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
0: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
1: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera Patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
1: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
2: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
1: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
0: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions de la presidència del Reial Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
0: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les 5:05

0: núvols el dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o buidint a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta, Diana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui 8 de juny. Fa anys.
0: Oi. A veure, tornem i arrenquem la setmana.
1: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o Kanye West. Perquè mai sé com és.
0: Kanye West.
1: Doncs ja m'entra en aquest equip.
0: No ha passat.
1: Kanye West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta les estrelles que si caus aterrarà sobre els núvols.
0: Oh, escolta'm, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
1: Crec que és l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Estic convençut. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui, bé, ara m'estàs passant això, ara.
1: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.

0: valencians se celebra avui 8 de juny, es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars en les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Laiol Roger, també molt bon dia. Bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte.
2: Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... Home, no, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstic, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teníeu ansietat o no.
0: Ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Total.
0: El pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, eh? I ara ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio, i una mica de temes pendents, i haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
3: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, sí. Anem al revés, doncs.
3: Sí, jo vaig suspendre, que em van dir, sortirem a la primera, i vaig sortir a la segona, i em van dir, molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
3: gràcies.
0: Malament, escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial. L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que se li ha complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí venen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats, sí, per $1,500,000.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
3: A més, recorden que Trump té invertit $50,000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants, doncs, alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700,000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta pasteta de Donald Trump. Veus, que déu-n'hi-do, eh? No s'està de res. Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, ho haurem de...
3: Tenen bons punts.
0: Si finalment se celebra, haurem d'estar...
3: Haurem d'estar alerta. Serà el 14 de juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
3: La setmana que ve, no sé quin dia cau.
0: Crec que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el dia 14.
3: Diumenge.
0: Eh que sí? Gràcies, Carola.
3: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a 6:15 del matí, fent el... el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nick Cave. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
3: Doncs a veure què us sembla el tema. Viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, la concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estan gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: És que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
3: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia poder-te dedicar uns dies per tu.
3: Sí, però hi ha gent que no ho acaba d'entendre.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
3: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
5: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot. I ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
3: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant.
3: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguem també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures que arriba a l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skate Park, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de 6 del matí i 2 minuts i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
7: And my husband said, this is ridiculous. And got up and left the room.
8: Which part was ridiculous?
7: That I would have a bilateral.
8: Oh.
7: He was furious.
8: Oh.
7: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make the decisions.
3: Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions, una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra perquè el Sergi explica coses molt interessants. I el cor també batega amb Almudena Cid, que pobre Almudena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
3: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta que recordem estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat anar això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
8: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo. Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque... genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Modena Kid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Modena Kid, és que mai li han preguntat, però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
9: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. El Modena Kid és una noia que... no sé... traspua tanta generositat, tanta bona persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després de 5 anys ja potser que canviem una miqueta la pregunta, i crec que és bastant educada responent als periodistes, eh? També t'ho dic.
9: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'Ara quin son deixa la ràdio.
3: Divendres al matí de Catalunya Ràdio van plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
10: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir: em pots deixar avui aquesta tarda 200.000 euros?
0: No.
10: Llavors jo la vaig trucar i dic: escolta, Maripili, és veritat això?
9: Clar.
10: I em va dir: sí, sí, perquè és que... demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
9: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros.
9: Fortíssim, és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
9: 200.000 segur que no, segur que no. Això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga? També poden pensar els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada Maiol, eh?
9: 200 màxim.
0: 200 euros, Lara García.
9: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000?
9: 1.000 euros, però no a tots els amics, eh?
3: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, no s'ha de barrejar, tot això.
9: No, crec que no. Ja sé a qui li deixaria i a qui absolutament no li deixaria.
0: El tema és com li dius que no.
9: No, no.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de tot 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
9: Clar, clar.
0: Saps?
9: Sí, sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després em diu, guats, que jo no em puc quedar...
9: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara

0: Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament el genital d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i a aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana.
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que prenem, que respirem, que...
2: Ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, recta final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica crispada.
2: Exacte.
0: Vinga, l'Anna García, desperta! Qui vol fer estelmes avui, que està mirant a l'infinit?
2: Sí que està mirant.
0: Sí, l'Anna Pilla.
2: La mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies, Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de televisió, Emma García. Ara. Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West.
0: Veus?
2: Farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rosas,
0: sí,
2: en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra. No sé si us sona el cognom. Efectivament, és la filla de Frank Sinatra.
0: Clar que
2: sí, Lara. I avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
3: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Cunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, ho farà 75 espelmes.

0: Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11 entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa a Lleó 14 a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 93207474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
4: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provenents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
4: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
4: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir, Lleó 14 va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
4: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia, en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
5: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
4: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
4: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
4: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
4: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura contracte a Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
4: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
3: 2:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
6: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtic al Real Madrid. Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de la portada. El periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. I El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència amb Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
6: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
6: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
6: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
6: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'Ètica i Filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
6: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial Lara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
6: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:45, 7 minuts. A Maria Sílvia Solanes, bon dia.
8: A Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Ah, aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: I tot arribarà.
3: Tot arribarà, esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm, mira, recorda Sílvia quan va preocupar. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
8: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un consell de Banquiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santi Ponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i a banda d'aquestes begudes van decomissar també la venda de 50 quilos de carn, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al Correo d'Andalusia.
3: El sistema peculiar que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
8: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital a Guaita. I és que per als flamencs els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. A fer és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements. I ara també 50 estelades.
3: Qui està desaparegut?
8: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek. Però veiem a La Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
3: Veurem com acaba aquesta història i el programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
8: Sí, coincidint amb el Grande per
3: no
8: la prova.
3: No l'etapa, l'etapa.
8: L'etapa.
3: No l'etapa.
8: Menjar.
3: Exacte.
8: Menjar.
3: Per si de cas.
8: Sí. Coincidirem amb el Grande Part, que serà Barcelona, com tots sabeu. La capital catalana sumarà els festius pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets amb els colors dels mallots, doncs bé, ara que no podia ser d'una altra manera, una etapa, i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
3: El groc, clar.
8: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Us recull el Tour Barcelona.
3: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
6: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sense fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
3: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flaix de Tardor, que és la iniciativa de temporada alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
3: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Això? Què és això?
9: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dard contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar: heu vist que tenim una caseta, no? Aquí som més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
3: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
9: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona, que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
3: Tensioneta. Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen una miqueta l'una a l'altra.
9: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, alguna altra edat, no sé.
3: Veurem què és el que passa, si Alejandro Sanz, doncs, escolta'm, va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 5:45 del matí, avui movem el dial, alerta, fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
10: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara,

0: el procés per fer aquesta aigua de pètals es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golab Giri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
2: Doncs mira, em sap greu discrepar el Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està a la festa, que
1: exactament
2: és la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem àgora esportiva especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara, bueno, ara espero que no.
1: Ara que estiguin descansant,
2: però que es llevin d'aquí una estona per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa, tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara m'assecta l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents, parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica de concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja. Que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
1: Que són dos rodons, de veritat. Que anem-hi o no?
2: Vinga.
1: Arriba la dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure en què ens sorprèn avui Maiol Roger. Sara, alerta, eh?
2: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid.
3: Que se quema!
2: Que massa, que quedàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
1: Milions.
2: Sí, molt bé.
4: Forquilla,
2: perquè...
4: Forquilla... No,
2: entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
1: És que, clar, ha d'ingressar molts diners.
2: Si em diu forquilla, m'ho invento.
1: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
4: 70.000.
2: 70.000?
1: Milions.
4: 70.000 milions.
1: Massa. Jo diria que 30.000. És que és molt, eh? 20.000.
4: És molt. 25.000.
1: 20? 1.000.
4: 2.000
1: milions?
4: Però què dius? Sí.
2: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
1: Clar.
2: És que sou... Què dius, 2.000 milions?
1: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
2: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
1: No, perdona. En conjunt...
2: Ai, has començat a dir 70.000 milions. La mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
1: Sara pina molt, eh?
2: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
1: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: 932017474. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
8: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
8: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
9: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anava a escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu. Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
10: Catela Penya, què passa?
11: Quina il·lusió.
10: Ah, hem engreixat una mica.
11: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
10: Sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que...

0: cors oberts.
1: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes, i aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
1: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Però què pensava que era la intel·ligència?
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Que m'he comprat un armari.
4: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
3: Sempre anava a burra.
5: Una burra, els penjadors.
3: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
5: No!
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
7: Recte final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, però ens quedem amb aquests dos moments, on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
8: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
9: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... Perpetuar no, però a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, però ens agafem aquest passat. Sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrenda, no sé què. I de cop sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda? Ah, fantàstica.
8: Clar.
9: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
7: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
9: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu escolta, tienes que hablar... No costa res respectar això.
8: Poden fer petites coses, cada dia.
9: Jo crec que sí. Jo
8: tinc aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana. Jo entro i demano un cafè amb llet en català.
9: Jo faig molt mantenir el català. Molt, molt,
8: molt. I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
9: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre, que es vol dedicar al teatre, ha de saber parlar bé el català. Aleshores estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el coll. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
7: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
3: Sempre té raó.
7: Sí. Àngels Gunyalons ens encanta.
3: Sempre.
7: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letizia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'ells, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
10: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan es vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no?, per mancar de recursos.
7: Doncs també fantàstica, Letizia.
3: Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
7: No l'has vist encara, pubertat?
3: No.
7: Home, l'has de veure.
3: Molt bé.
7: Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 93207474, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Com estàs, Olga?
11: Molt bé. Començant la setmana.
7: Veig que, de moment, al cotxe.
11: Sí, vaig camí de la feina.
7: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
11: Visc amb un menor i treballo a la Vall d'Hebron.
7: I i entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
11: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així s'ha pres un cafè escoltant la ràdio i t'explicaré una mica.
7: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
11: Sí, no, en tinc tot el matí, eh?
7: Ah!
11: Sí,
7: Olga,
11: tot el matí.
7: Fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
11: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
7: I fins a quina hora treballes, Olga?
11: De 7 a 2.
7: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
11: No, no, molt bé, molt bé. Bueno, tinc guàrdia del cap de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé, bé. Els dies a diari, molt bé.
7: I últimament com tenim a Vallebron? Tranquil·let o no?
11: Bueno, ara just començarà. Quan ja els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també. Sí.
7: Com va això?
11: Sí?
7: A veure, explica'ns-ho.
11: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent va, deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
5: Que curiós.
11: Tot en funció escolar.
7: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
11: Sí, molt.
7: I per què creus que passa això?
11: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, eh? Perquè els pares treballin, nens que moltíssim, molts nens en van al poble. Nens que porten medicació, ho sé, perquè quan jo vaig estar a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels 2 mesos que marxàvem amb els avis a fora.
7: Ben curiós, eh?
5: Clar, la gent marxa de vacances.
7: Exactament.
11: No? No, bueno, home, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
5: amb els avis.
7: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
11: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
7: Ah, que bé, quina meravella. No. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
11: Molt bé, gràcies.
7: Que vagi bé, adéu, adéu. Lara García, també molt bon dia.
5: Adéu, fins demà.
7: Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomi amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: del matí fent els matines a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, tranquil·let, tot tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot i ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, recorda, recobrem la història de les gallines i el gall, eh?
0: Sí.
1: Tenia quatre gallines i un gall.
0: Sí.
1: El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines.
0: Sí.
1: Una de les quals... ara mateix fa coc, com si fos un gall. Els gallines fan coc i els galls fan quiquiriquí, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Sí. Si jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No ho sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Estrans. Hola.
1: Sí. Té una identitat sexual.
0: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall.
3: Sí. Bé, està perfecte.
1: No sé,
0: està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats del Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba algun a Ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, d'un parell de dies.
0: Doncs vinga, tornem demà, Cordomí, també una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana?

0: faltava. Si de paisà, si vull, puc mostrar que encara tinc un bon cul.
1: Això sempre. Però sense uniforme i sense res, també ho pots mostrar que tens un bon cul i un bon de tot.
0: Tu, que em mires amb bons ulls i que ets així de maco. Però no ens n'anem per les barbisses. De moment, haurem de deixar-nos la roba posada i estar ben atents. Tinc la sensació que avui es mourà alguna cosa. I com a mínim la pira ens haurà servit per venir fins aquí. Sempre m'havia fet il·lusió això de conèixer Folgueroles. Segurament perquè ens van fer estudiar tant Verdaguer a l'institut que d'alguna manera ja tenia ganes de veure on va néixer.
1: Doncs mira, ara ens atensarem fins a la casa on va néixer. Allà hi ha algun dels companys de guàrdia i comprovarem que tot el dispositiu està en ordre i ben desplegat.
0: A tu te'l feien llegir a l'institut en Verdaguer?
1: Només el Canigó. Tenia un professor de literatura, en Pere Roca Guinarda, que era un apassionat de la natura i que sempre deia que la motxilla de qualsevol excursionista català hi ha d'haver sempre un exemplar del Canigó, perquè a qualsevol excursió sempre hi haurà un bon moment per poder llegir-lo. El cas és que des de llavors me l'he portat sempre, amunt i avall, i és una de les meves lectures preferides, i més dalt d'un cinc. A vegades els mestres tenen raó. Passa que en aquest país ningú els fa ni puto cas i els hem tret tota l'autoritat.
0: I més si són de literatura.
2: Mira, te'ls tan enamorats que estan gràcies a mi. Ves per on, les meves accions encara han tingut efectes col·laterals inesperats. I no puc dir que no facin bona parella aquests dos. Tant anar amunt i avall perseguint-me i al final el que han fet ha estat trobar-se a ells mateixos. Ja era hora que la sergent pogués tenir alguna alegria, pobre don. I ell, de moment, és força valent, perquè no té recances en entomar una relació amb una dona més gran que, com qui diu, fa dos dies, que ha tingut una criatura. I jo que me n'alegro, perquè no tinc res en contra seu. No els vull cap mal. Jo tinc una missió concreta i ells fan feina per evitar-la. I això no deixa de ser un joc i un repte. A veure qui arriba més lluny. I ja em va bé tenir algú que em persegueixi, perquè així tot té més emoció i fins ara els he estat donant peixet. Però aquí a Folgueroles començaran a canviar les coses. Ja els torno a tenir localitzats, aquest parell. No xorrai. I pensar que els he cansat una mica ja em va bé. Que van haver d'anar a Figueres i a Palamós i veure que no avancen en res en la investigació. Deu ser ben frustrant. Però, mira, crec que això els anirà bé com a parella. Ara que els tinc localitzats, he d'anar a veure si ha arribat la següent víctima i a preparar-ho tot, que si tot surt com ho tinc planificat avui, el lletre ferit tornarà a cobrir-se de glòria.
0: Hauràs de reconèixer que si Verdaguer hagués estat americà, en tindríem sèries i pel·lícules. I aquí, a casa nostra,
2: podeu tenir tot controlat, però amb subestima. Avui us donaré una lliçó que no oblidareu en uns quants dies. Avui descobrireu el veritable poder del lletre ferit. Ja podeu posar parelles de Mossos patrullant a l'escenari. I a la casa del poeta i alguns altres de paisà, que us tinc controlats. El meu pla serà infal·lible. Per molt que vulgueu, no em podreu atrapar. I en aquest cas, serà la pròpia víctima qui arribarà a la seva dissort. Passegeu. Passegeu el vostre amor per la molt anomenada Vila de Folgueroles, que ben aviat seré jo qui marqui el compàs de la seva vida i dels seus habitants. Espereu que es passi migdia i veureu com no hi ha res que em pugui aturar en el meu camí, perquè he renunciat a tot per fer més gran els meus actes. Us convindria llegir una mica més a Verdaguer per entendre les meves motivacions, com quan escriu la pobresa. Tot ja un nom i la riquesa. Les corones d'allò que he somiat. Mariu germà la rònega pobresa, s'avergonyeix de mi la vanitat. Miri per la finestra ma fortuna, veient millor fortuna esdevenir. Llançava les coses d'una a una. Les ales me sentia alleugerir. Me vingué amb la pobresa la bonança, perdent los béns també em perdia el jou. Si de res jo sentia la recança, me deia Déu, de mi no en tindràs prou. Ah, és tan fascinant la vida d'aquest home, em fan ràbia els que volen estudiar i se li aprova. I així és com he escollit la meva propera vida. 10 minuts més i serà a dalt de l'escenari. Llavors arribarà el moment que tothom està esperant el meu retorn. I ja veuran que tot està pensat i calculat, que hi ha un pla que està guiant tots els meus actes i que no estic boig. El que estic fent és per salvar la literatura catalana.
3: Els he vist molt tranquils, el parell que està fent guàrdia a la casa Verdaguer.
1: Oh, avui hi ha hagut més visites que cap altre dissabte o diumenge. Però tampoc no deu haver fet llarg. Potser entre setmanes, si fan més visites d'estudiants, el ritme deu augmentar. Però tampoc no ho sé. Ho hauríem de preguntar per pura curiositat. qualsevol intervenció si veieu algun element sospitós. Sergent, tots ho han copiat correctament i estan ocupant les seves posicions.
3: Perfecte. Tothom en posició i amb els ulls ben oberts. Aquest pot ser un dels moments preferits del lletraferit per actuar. Estigueu ben atents, ulls ben oberts.
4: Benvinguts, ciutadans de Folgueroles. Benvinguts, amics de tot arreu. Avui és un dia especialment important per mi. No sé quin ha estat el motiu que ha propiciat que els organitzadors d'aquest mercat vell de poesia de Folgueroles m'hagin escollit per fer el pregó del mercat. Però certament n'estic encantat i honorat. En primer lloc, el que suposa aquesta festa de la paraula que s'ha relat perfectament en el nostre calendari cultural i s'ha convertit en una cita indefugible pels amants de la poesia. En segon lloc, perquè se celebra el poble homenatge Jacint Verdaguer, que per molts és el far, l'home que ens guia, el poeta que va ajudar-nos a salvar els mots i els va fer tan grans com el seu magnífic Canigó, una de les muntanyes mítiques del país, i que encara ho és més gràcies a ell. El poeta... Oh!
3: A tots els dispositius, informeu. Què ha passat? Algú veu alguna cosa?
1: Ja ha estat.
3: Estanis, corre! El poeta, posa't a recer.
1: Ja hi vaig.
5: Que tothom es posi a recer. Traieu la gent de la plaça. Aviseu els sanitaris. Tenim un possible codi 60. Repeteixo. Tenim un possible codi 60 amb un civil.
3: Surtin de la plaça i vagin als llocs a cobert. Que tothom surti de la plaça, vinga! Que pugui entrar l'ambulància. Quan trigarà?
1: No cal que s'afanyin.
5: Confirmem el codi 60. El poeta és mort. A totes les unitats, busquem un tirador amb una ballesta o amb un arc o amb una cosa semblant. La víctima té una fletxa enorme clavada al fons. No té pols. No respira. Confirmo la mort a l'espera que arribi l'equip sanitari. Que tothom estigui a cobert.
3: Tothom fora de la plaça. Tothom a cobert.
5: Veig moviment en una finestra del primer pis. Podria ser des d'on han fet el tret. Surto cap allà. Si algú de l'operatiu em veu i pot seguir-me, perfecte.
3: Caporal, no hi vagi sol. Espera reforços. És una ordre.
5: Negatiu. És ara o mai? Potser encara l'enxampem al lloc dels fets.
3: Imbècil. Que algú cobreixi el caporal. Un altre equip que faci un cordó per ajudar els sanitaris. Caporal, ja et veig. Et tinc a uns 50 metres. No pugi sol a l'edifici, espera reforços.
5: Negatiu, sergent. No podem esperar els reforços o se'ns escapolirà.
3: D'acord, procedeixi. Equip, doneu cobertura al caporal tot d'una que arribeu.
5: Soc al pis, porta oberta. Espero reforços.
3: Mig minut i arribo.
1: Entrem. Jo primer, tu em cobreixes.
3: Som-hi.
1: Negatiu. Aquí no hi ha ningú.
3: Negatiu. Aquí tampoc. Estanis, vine a veure això.
1: Hòstia puta. La mare d'en Tano, que hem de gitar-ho. Què collons és, això?
3: Per tota la pinta de ser una ballesta antiga, i sens dubte deu ser l'arma del crim.
5: A tots els operatius. A tots els operatius. Reforcem entrades i sortides del poble. Els reforços ja estan demanats. Cal identificar tothom. No sabem què busquem. Presumiblement home, d'entre 35 i 50 anys, que va sol. Tot i que en realitat no en tenim ni puta idea. Deixeu passar les famílies amb nens. Que els controls arribin fins a Vic.
3: Que vingui algú aquí a vetllar, que ningú no toqui res fins que arribin els companys de la científica. Anem nosaltres a l'escenari a veure el cadàver i a parlar amb els sanitaris. Suposo que de seguida compareixeran les autoritats. Ja m'encarregaré jo de parar el primer cop, per intentar que pugueu treballar una mica.
1: Gràcies.
3: I si alguna altra vegada et poses a córrer sol, sense protecció i sense obeir una ordre, seré jo qui et foti un tret al genoll. Prefereixo coix que mort.
1: Companys, podeu apagar el soroll de la sirena? Ja no hi ha res a fer i podem treballar tots molt més tranquils.
3: El que tenim és ja alguns vídeos que circulen a les xarxes. He demanat als companys que identifiquin immediatament els usuaris dels comptes que els han penjat originàriament i que són els principals testimonis. També convé que parlem amb calma amb ell i la regidora de Cultura, que eren a l'escenari i que són els únics que han pogut veure alguna cosa. Pensa que tots els altres estàvem de cara al poeta i, lògicament, no hem pogut veure d'on provenia el tret.
1: Mala notícia, això dels vídeos que ja circulen per xarxes. L'operació Gàbia l'hem feta per protocol, però normalment no sol funcionar. Si jo fos el lletre ferit, m'hauria perdut entre la gentada i esperaria aquí al poble fins a la tarda o al vespre. Dinaria en algun restaurant, aniria parant l'orella, intentaria també veure què sabem i què fem, fer el curiós i després tranquil·lament marxar. És prou intel·ligent i crec que coneix una mica els nostres mètodes com per saber que el primer que farem seran els controls de les sortides. Jo crec que és aquí, al poble, i això ho complica tot encara molt més a l'hora de trobar-lo.
3: És molt possible que tinguis raó. De totes maneres, mantindrem la Gàbia una hora més per si tinguéssim sort. I sobretot perquè això ens permet una sortida més endreçada de tots els assistents a la fira i generar una certa sensació que estem fent alguna cosa. Ens cal poder veure ja aquests vídeos i, a ser possible, més grans que no pas amb el mòbil. L'inspector Serra està venint cap aquí i suposo que hauran de començar a prendre decisions. I abans que arribi tothom, crec que tenim una estoneta per anar a veure el pis que has trobat.
1: D'acord, potser aquí trobarem alguna cosa més que ens pugui ajudar.
3: Per començar, hi ha la ballesta, que crec que deu haver estat l'arma del crim.
1: Doncs som-hi. Suposo que encara trigaran una mitja hora.
6: Mira-te'ls com corren ara aquest parell. Ara els tindré ben entretinguts una estona al pis des d'on he disparat. Allà he deixat prous pistes i objectes com perquè es puguin entretenir una bona estona buscant i pensant. Creuran, el lletre petit és boig si ha fet servir una ballesta medieval per poder carregar-se el pregoner. I també els faré ballar el cap quan es trobin un exemplar tot subratllat i anotat de flors del calvat. I començaran a especular amb el sentit de tot plegat. I a la vora de la ballesta hi he deixat retallat el magnífic poema Amors pescantadors, on potser hi ha la clau de tot, que em vaig aprendre en el seu moment de memòria. Amadíssims enemics, si algú me'n vol ser encara guardians del meu honor, mirall de les meves capes, arbejadors de mon camp, traieu-me les herbes males. Traieu-ne espines i tot, jo us daré foc. Flors i arribo a collir, les guardaré per vosaltres. El bé que m'heu fet és gran. De genolls a vostres plantes, jo us n'adono grans mercès. Déu us n'adono la pau. Ah, jo he patit com el poeta, el major dels desenganys, però m'he refet com ell. I ara estic posant ordre entre tots aquells que em volen fan de mal. Jo tinc una missió. He vingut al món a salvar la literatura catalana. I potser per fer-ho m'he de destruir una part. Ja em vol demostrar, ja... El lletre ferit continuarà la seva tasca. Ara els deixaré dues hores de pau i llavors vindrà... Ah! El terra tremol. Mentre celebrarem la victòria com Déu mana, taula reservada a Can Pasqual, un parell de llibres de poesia que he comprat i la satisfacció de la feina ben feta que, com diu la dita, no fa d'estor. I si això és la guerra, que no vingui la pau.
7: Heu escoltat El poeta és mort, capítol 6 de Mar Negra, de Sebastià Benassar, una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Bel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Jordi Piqué i Jaume Coll. I al capítol següent, l'Antònia Siquier i l'Estanislau Vaireda emprenen una persecució a tota màquina amb una operació gàbia que vol atrapar l'ocell assassí d'escriptors. Serà el capítol 7 de Mar Negra, reconstrucció dels fets.

0: producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Consells pràctics davant d'una caiguda.
1: Davant d'una caiguda és crucial actuar amb calma i precaució per evitar lesions majors. Primer, si estàs ferit, intenta no moure't i demana ajuda immediatament. Si creus que pots aixecar-te, fes-ho lentament. Primer, girant-te de costat i recolzant-te sobre les mans i els genolls. Després, utilitza una superfície estable, com una cadira, per ajudar-te a posar-te dret. Un cop dempeus, revisa si tens alguna lesió i busca atenció mèdica si és necessari. Aprendre a aixecar-se correctament i prendre mesures preventives pot marcar la diferència en la recuperació després d'una caiguda.
0: Salut activa.
2: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La gent gran, en general, és la que més cau i si cauen tenim problemes perquè poden haver-hi fractures, sobretot de fèmur, i llavors això comporta que hi hagi ingressos i que sigui com tot més complicat, no? Doncs per poder evitar tot això, és important que la llar estigui ben adequada. I una de les coses més importants és treure molts mobles que tenim que no calen. Com per exemple, una estora al terra, hem de vigilar com està posada perquè és un lloc on poden ensopegar molt més fàcilment. Si tenim algun esglaó, posar alguna llumeta perquè es pugui veure bé i evitar també ensopegar. I molt de compte en el lavabo, que és l'espai on normalment hi ha més caigudes i revisquem més per la humitat, a l'hora de dutxar-se, quan t'aixeques del llit i vas al lavabo que no portes un calçat que sigui adequat. L'ideal seria portar una sabata que sigui ben agafada de la zona del taló per evitar lliscades. Si tenim una banyera, hauríem de canviar-la per un plat de dutxa perquè està demostrat que hi ha menys caigudes en els plats de dutxa que no en les banyeres. I si tenim problemes a l'hora d'aixecar-nos del lavabo, està correcte tenir un agafador per evitar també aquest risc. I el més important, ser conscient de les nostres limitacions, com per exemple, si estem sols a casa, doncs no pujar una cadira perquè si caiem al terra, doncs tenim una manera que ens pugui ajudar. Si no podem fer-ho nosaltres, demanar ajuda perquè es pugui fer aquesta acció.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: denominació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
0: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. Al capítol d'avui ens endinsem en una estructura molt important durant segles que ha caigut en desús, els pous de gel. Com eren? Per què servien? On els trobem? Respondrem a molts interrogants de la mà de l'investigador local Pep Saragossa, que els ha estudiat en profunditat i ha impulsat la recuperació i museïtzació del pou de gel del Castell del Catllà, un dels més peculiars del país que visitem amb ell. També en coneixerem d'altres al curs alt del riu Gaià, a Santa Coloma de Queralt, amb els seus veïns Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, i en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia turístic del municipi. Pou de gel, del llatí puteus gelum. La nevera, pou de gel, pou de glaç o poua de neu, és una construcció foradada a terra, de planta rectangular o el·líptica, que es realitzaven per omplir-les de neu o gel després de les nevades, per tal de disposar-ne durant la resta de l'any. Generalment eren pous circulars. La part superior es tancava amb una coberta en forma de volta que tenia unes cobertures per permetre la introducció i l'extracció de la neu o el glaç, i també una sortida inferior per a l'operació d'extracció.
1: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Neveres i congeladors són electrodomèstics quotidians només des de fa unes dècades. Eren els pous de gel els antics refrigeradors? Era aquest el seu únic ús? Avui ho esbrinarem. En Pep Saragossa ens detalla com se les empescaven segles enrere per a conservar el gel i la neu. Els pous de gel i neu eren construccions ben pensades.
2: Conservaven era, diguéssim, el gel o la neu. I és clar, estan col·locats sempre de cara a nord, amb una zona humida, que durant l'hivern no hi toca gens el sol, i estan enfonsats al terra, perquè doncs la temperatura es mantingui, no? Llavors, sempre l'únic que es veu dels pous, doncs, diguéssim, és la volta que surt del terreny. Va, és un pou, com el seu nom diu, és un pou que està enfonsat.
1: Ramó de Pedra.
0: No parlem només de conservació de gel, també el fabricaven. En Pep Saragossa descriu com ho aconseguien a diferents punts del país.
2: Aquí doncs el fabricaven ells, pel peu del pou passa el rec que donava, que regava els horts i donava portar l'aigua al poble, al Catllà. Llavors ells construïen unes basses, que eren unes basses que posaven uns 10 centímetres d'aigua, a la nit es glaçava, a l'endemà doncs, clars i com que clar, aquí estem amb una alçada de 40 metres sobre el nivell del mar, el qual també, tot i que feia més fred, no en feia tant aquí. Llavors la capa de gel no era tan doble, el que feien era trencar-ho i fèiem uns motllos, fèiem unes barres de gel que poguessin doncs, aguantar la temporada aquesta que està dintre, perquè tot i que conserva, un 30% del gel desapareix. Té d'anar. I per això els pous de gel tots tenen un desaigüe, perquè si l'aigua aquesta de la descongelació es quedés allí, es formaria una massa de gel i llavors no podies treure-la. I clar, tots tenen aquest desaigüe, no? Que és una característica dels pous que tenen de tenir. N'hi ha un que és el de Guissona, que és un pou molt interessant, es pot visitar, i està en un lloc que tenia moltes dificultats per fer un desaigüe, el que van fer va ser un pou més fons que l'aigua anés allí. Llavors la gent, els pagesos del voltant, tenien sempre aigua fresca i a mà per poder-la aprofitar. Vull dir que van fer una segona funció del gel.
0: Com construïen els pous de gel? Quins materials s'hi empraven? Coneguem l'exemple concret del Catllà.
2: La construcció, la roca marca el nivell natural del terreny, llavors ells van agafar aquí el sistema constructiu va ser abans de res, van construir la volta i una vegada van tenir la construcció feta, llavors van fer el pou. D'aquesta manera doncs, no van tenir les dificultats que s'han tingut al treure la runa i tot, doncs tinguent la construcció, sense fer la construcció, ha sigut més difícil apuntalar la volta, doncs, diguéssim. No? Si t'hi fixes, la volta està feta amb un que està tapat, que és rectangular, allò era la boca de descàrrega. Allí, doncs, dalt posaven uns tres peus en una corriola i és per allà on treien el gel. Perquè clar, ells tenien d'anar, hi havia unes escales molt llargues, tenien de posar l'escala de fusta, anar posant el gel i anar augmentant. I llavors, per treure-ho, clar, llavors ho feien doncs, amb una corriola, doncs, diguéssim, amb una cuixa. És la porta d'accés als pous. Els pous serien dos elements per entrar aquest i llavors un dalt que davant el veurem que era per treure el gel el dalt, el cap de la cultura. Quan el pou deixa de funcionar fan una construcció adossada i ells el que fan per tenir més espai pel desaigüe entren cap dintre i l'empullen, que és ara el que vulguem. I aquest pou doncs, té aquesta característica que podem entrar per sota i llavors doncs, és una vista molt impactant, molt guapa. Doncs, no?
1: Ramó de Pedra.
0: Trobem pous de gel a altres punts. Un altre pou de gel el trobem a Vila-rodona, a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni de l'editorial Piolet, se'ns parla del pou de la neu de Vila-rodona. Té una estructura cilíndrica i és de pedra seca. Té una cúpula de pedra i una obertura rectangular de càrrega d'uns 80 per 80 centímetres. El diàmetre és d'uns 7 metres i la fondària de 4 metres. La construcció s'hauria de situar a la fi del segle XVI o inicis del XVII, coincidint amb la prosperitat generalitzada de la indústria del gel a Catalunya i l'anomenada petita edat de gel. El pou s'omplia de neu i gel a l'hivern en un acte que es diu empouar. A manca de neu, si l'hivern no era adequat, s'hi emmagatzemaven també pans de gel que s'obtenien amb basses de poca fondària construïdes expressament a la llera del riu.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Com eren els pous de gel i com funcionaven? En Galo, guia de Santa Coloma de Queralt, i la Júlia, estudiosa de la història local, ens acompanyen a conèixer els del terme municipal, però també descobrirem alguna curiositat.
3: És aquest camí que puja, veus com una taca negra, allà és la porta. La porta d'accés a la poua de neu. A dalt hi ha una trapa que servia, una trapa pel riu d'obertura, servia per tirar-hi la neu. Primer ja t'he comentat que aquest pou feia forma cònica. La majoria de pous de gel fonien un desaire. La neu que, el gel que es fonia, d'allò. Aquest, doncs, no tenia desaigüe, feia com un cono, cobrien a nivell pla amb branques de pi, aquí amb palla acabaven de tapar i posaven la neu. I amb un gruix de neu tornaven a posar el boll, que és la llavor, la pallofa del blat. Llavors feien capes per poder-ho treure així. Això ho arrendava l'Ajuntament i el que ho arrendava tenia que donar equip robes a l'Ajuntament i al senyor de la vila. Si un any no nevava,

0: d'aigua, allò es glaçava quan tenien un metro aproximadament, ho serraven blocs d'un metro cúbic, això ho pujaven amb mules cap als pous de gel, que eren en llocs molt obacs, i allí els situaven per l'estiu treure'ls de la zona de Barcelona, Sant Llorenç del Munt i tot això, allà a la Serra de l'Obac, tot allò estava ple de pous de gel, que inclús tenien butlla per treballar en dies de festa per poder portar el gel cap a Barcelona. O sigui, era diferent un pou d'una poa. Aquesta és la diferència.
1: N'hi ha un també de pou de, no sé si és de gel o és de neu, segurament que és de neu, el Callà. El Callà l'hem vist gaire, és molt maco.
0: Era també de gel, sí, d'allò. Aquell el van rebaixar, encara el van fer molt més alt. Vull dir que era allò, hi ha el Callà, que sembla que no glaçava tant, però el riu ben devia treure, i si nevava, funcionaven.
2: Bàsicament era per després comercialitzar el gel a l'època...
0: Era molt local, això, perquè tenen les arrobes, d'allò. És curiós que hi havia unes carnisseries tocant a l'església, i en deien les carnisseries del peix fred. I a no ser qui posessin el gel aquest per conservar-ho, perquè a Tarragona quedava 60 quilòmetres, un pot ser un peix fred. I els peixos aquí, podia anar tothom, però eren peixos, el barb i no sé quin altre tipus de peix, era ple d'espines que no se'l menjava ningú. I això de la carnisseria, la peixateria, el peix fred, dedueixo que poder posaven el gel també servia. El gel aquest servia per malalties, per febres i això, per alleujarar malalties més que res.
1: El peix, jo havia menjat peix del Gaià, eh? No sé qui anava a pescar i va portar-li la mà amb uns quants peixos. I me'n recordo que no sé quina classe de peixos, tu saps més que jo, però, i la carpa potser, que me'n recordo que, esclar, va obrir la d'allò i estava plena d'ous. I allò, des de llavors no puc veure-us el caviar, sí, però els altres menes d'ous no els puc veure. Però ens ho menjàvem perquè als anys 50 la gent hi havia molta, no diríem gana, però quasi que hi havia molta necessitat. I havia menjat peixos d'aquí del riu Gaià.
3: Ramó de Pedra.
4: Quan estaven operatius els pous de gel o les poues de neu? Històricament, aquestes construccions han estat molt importants arreu del món per diversos motius i han anat evolucionant. Ens ho explica en Pep Saragossa.
5: Històricament, esclar, a l'hivern que feien el gel, el guardaven, i llavors l'Ajuntament del Catllà té una disposició que durant el mes de juny i juliol es pot a la taverna, que també era propietat municipal, doncs es podia vendre vi i guardar fresc. Passa que doncs, és això, el gel, teòricament fa molts segles que es fan servir. La primera documentació de l'ús del gel és Mesopotàmia. Fa 3.000 anys a Ur es van trobar unes tauletes amb escriptura cuneiforme del negoci del gel. Vull dir que fa 3.000 anys, a Pròxim Orient, que encara hi ha, a Síria hi ha un pou grandiós, encara han conservat els pous. Després els grecs també hi ha documentació, hi ha imatges i tenien doncs, unes gerres especials. Això es va perdent, però se'n va usant. Per exemple, a l'edat mitjana, aquí a Catalunya, hi havia les poues que deien, no? Que això eren congestes al Pirineu, en un lloc on hi havia una mica gera fondo, doncs s'arreplegaven tota la neu i llavors la tapaven amb branques i tot, i feien servir aquell gel a l'estiu, feien servir, diguéssim, els senyors. Diguéssim. Però a partir del segle XVI, un metge que havia estat a Roma, que es deia Andrés Laguna, fa un llibre sobre les qualitats i les propietats medicinals que té el gel i comença una indústria del gel i es comencen a fer pous, és quan es comença aquest negoci. Doncs, diguéssim. Aquí a Catalunya, l'any 1600, un frare que es deia Pere Gil, escriu una geografia de Catalunya, que comenta que té aquesta preindústria, doncs, no? I diu que

0: vi molt regalats de Catalunya. Vull dir que els rics eren els que... Però bàsicament el gel servia per medicina. Vull dir, el gel serveix per baixar la febre, per fer baixar les inflamacions, per ús tòpic, no? Per exemple, per les cremades. Hi ha una planta que és el pericó, que va molt bé per i barrejada en gel, doncs et posaves damunt de les cremades el gel i altres malalties doncs, que tenien. No? Tenim de tenir en compte que les primeres màquines de fer gel artificial a finals del 19 es posen a les farmàcies, vull dir, les tenen a les farmàcies, però qual vol dir l'ús del gel quimera. Era. No? Sí que hi ha receptaris doncs, de gelats, i, però bàsicament és per ús sanitari. Aquí l'Ajuntament s'ha trobat documents, hem trobat una disposició que, per exemple, doncs, clar, si fa poc fred, hi ha poc gel, llavors el preu puja, per l'oferta de demanda, no? Però l'Ajuntament fa una disposició, el que ha arrendat el pou, que diu que té de tenir una partida de gel a preu que s'hi pugui, que la gent pugui anar, fins i tot els pobres de necessitat, diu. Vull dir que si un desgraciat tenia mal de cap, pogués comprar gel.
1: Com extreien i emmagatzemaven el gel als pous? En Pep Saragossa ens ho explica.
0: Feien, per exemple, i un glaça molt, doncs clar, quan fa un gruix d'un 10 centímetres, doncs no, ells se posaven damunt amb un xurrac i el serraven i feien unes plaques de gel. I llavors el transport era molt fàcil. Però aquí, l'estar tan poc alçada, no veig massa doblada, el que feien era això, agafar del rec, amb uns motllos feien, o piconaven fent aquestes peces, fent unes peces que pesaven vora uns 100 quilos, perquè amb la pèrdua d'un 30% de la pèrdua, doncs ja arribés un material. Llavors, aquestes peces les col·locaven damunt d'un llit de palla i entre una peça i l'altra també posaven palla i boll, perquè no s'ajuntessin. A l'hora de treure el gel, fos fàcil treure les peces, doncs, no? Perquè si no... doncs s'ha ajuntat tot i s'ha tingut de trossos de gel.
1: Molt bé, i el transportaven per aquí per la rodalia, l'emmagatzemaven també durant més?
0: Sí, bueno, aquí, quan arribava doncs, això, el mes de juny, doncs començaven a vendre, estava la gent venia aquí i el comprava, no? Llavors hi havia llocs que el que tenien, doncs era tenien pou, per exemple, a Catedral de Tarragona, al claustre, hi ha un pou de gel, que no és tan gran com aquest, és petitet, però era el pou que ells, el gel que compraven, el conservaven allà dintre. Vull dir, esclar, la gent venia a buscar el gel que necessitava, el que servia i ja està, però aquí els monestirs, i a la catedral, els canonges, doncs va, ells tenien una reserva per anar doncs, disfrutant del gel.
2: Ramon de Pedra.
1: A l'entrada del pou de gel del Catllà ens crida l'atenció el color de la roca, típic de la Costa Daurada, i les restes antiquíssimes de fòssils marins, que hi podem observar a simple vista. Ens comenta en Pep Saragossa la grandària d'aquest pou de gel.
0: Aquí, a la zona d'aquí del Baix Gaià i a Tarragona, el substrat que és del Miocè, i són aquestes arenes del fons del mar, no? Que hi ha fòssils dintre, marins, no? Se'n diu una lumaquela, perquè bueno, és el nom científic que té, i aquí diferents graus de duresa. Doncs, no? Hi ha puestos que és més tova, doncs, hi ha dos puestos que de pedra consistent. Doncs, no? Aquesta doncs, bueno, no va ser massa... Si t'hi fixes, aquests cops que hi ha, això són cops d'una eina que es deia escoda, que era com un pic, però una mica com un martell amb punxes, doncs, diguéssim, no? I es treballava molt bé. Que també a l'hora de fer un pou miraven doncs, que fos fàcil d'excavar, que fos té totes unes característiques. Si la roca era massa forta, ho rebutjaven, buscaven un altre lloc. Quan queda en desús, doncs, que el que he dit abans, que entrem pel desaigüe, ells el que fan és aprofundir-ho doncs, 3 metres més. És clar, es veu més gran del que era, no? Perquè ara té 12 metres i es van tenir 9. Si t'hi fixes, tu, aquí que hi ha la ratlla que es veuen els cops més ben fets, doncs, i dalt és fi, veus que aquí hi ha una ratlla, doncs això és aquí on arriba pel pou, per això és, clar, és tan gran.
1: Parets i restes molt antigues, però quan es va construir exactament, en Pep Saragossa ho ha pogut esbrinar.
0: És de l'any 1660 i doncs, llavors se construeix. No? Clar, doncs, s'ha trobat l'acte de si cau abans de 3 anys el torna a fer de franc, és a dir, que va treballar bé perquè ha durat quasi 400, no? És a dir, era un bon element.
1: En Pep Saragossa, paleta de professió, va col·laborar a recuperar i restaurar el pou de gel del Catllà, però també en té molts d'altres documentats arreu del país.
0: Fil d'allà n'hi ha 4, aquest del Catllà, llavors hi ha una Vila Rodona, i després està el castell de Ramonet, que està al peu del Montagut, del castell de Montagut, i eren aquests. Després n'hi ha Santa Coloma, a l'estret de la Riba hi havia el de la Riba, el de Vilaverd, encara hi ha el de Vilaverd, el de la Riba va desaparèixer, o ampliar la carretera, el van tallar, llavors clar, a les muntanyes de Prades hi ha uns quants, n'hi ha de molt important. L'últim que es va construir va ser el de Poblet, que és allí a la Pena, és un dels últims que es va construir a finals del 19, però doncs la zona és... Aquest que avui ens trobem, el del Catllà, té la característica que t'he dit abans, que estem a molt poca alçada sobre el nivell del mar. Llavors, quan es va començar a investigar sobre el pou de gel, això aquí, al Camp de Tarragona, ho fa un investigador que es deia Ramon Amigó, i va publicar l'any 76 un llibre que es deia Les neveres preindustrials del Camp de Tarragona. Jo, quan vaig veure el llibre, vaig dir, el Catllà no hi serà, i ho vaig endevinar. Llavors, quan el vaig conèixer, doncs ell em va comentar que havia fet recerca, i per sota dels 300 metres d'alçada no en trobava, llavors clar, no va anar a visitar tots els pobles, però això aquest se'l va deixar. Posteriorment va fer un altre, llavors ja està catalogat. Ja. Però doncs té aquesta, no, que estem a molt poca, que no és el que està més baix de nivell de Catalunya, perquè n'hi ha un sota Ullestret, a l'Empordà, que està a 25 metres, perquè allí hi ha una llacuna endorreica, que quan plou tomba l'aigua, doncs s'aprofitava aquesta aigua, i aquella està a 25, però bueno, segon més baix de Catalunya.
1: En Pep Saragossa va estar present en tot moment en la recuperació i restauració del pou de gel del castell del Catllà.
0: Bueno, la festa de restauració, però tocina l'Ajuntament, el primer de fase es fan les dues torres, que ho fa una empresa que diu Record, però jo, treballar a l'Ajuntament, soc paleta i treballava a l'Ajuntament, doncs vaig estar aquí, no controlant, però ajudant i dient més o menys vigilant doncs, que les coses doncs, es fessin correctament.
2: És una de les joies d'aquest castell del Centre d'Interpretació.
0: És que, clar, castells n'hi ha molts, n'hi ha de macos, de sencers, de desmuntats, però tenen les mateixes característiques. En canvi, clar, en un castell trobar un pou de gel, que n'hi ha molt pocs, i que es pugui visitar, doncs té aquest avantatge. I després, l'avantatge que té aquest pou és això, que podem entrar pel desaigüe, no hi ha una plataforma dalt, no hi ha una escala de ferro que baixa fins baix, vull dir que el veus tot sencer, que és el que no ho veus amb els altres pous de gel. Els pous de gel sempre tenen un accés, i llavors l'accés et dificulta, diguéssim, veure tot el pou sencer com es fa.
3: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Subsistir, evolucionar i aprendre són tres mots que en aquest capítol hi són molt presents. Els pous de gel significaren una millora substancial per a la forma de vida i el comerç. I a la conca del riu Gaià hi són molt presents. Hem escoltat també la importància de recuperar la memòria i el patrimoni, i com, des de la passió i la professionalitat, s'ha aconseguit. I no ens oblidem dels ocells, que avui han estat presents novament al podcast. Els heu escoltat? Els heu reconegut?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Capsigrany, l'Anius senator.
3: Ocell estival que trobem als camps i zones de conreu de març a setembre.
4: Corb comú, Corvus corax.
3: Ocell que resideix a les roques, a camp obert i a les zones de conreu tot l'any.
4: Pinsà comú, Fringilla coelex.
3: Au resident als camps i boscos de tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verds i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonqueta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns i de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però ja, amb retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès, també al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. L'altitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb l'altitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat. De fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda, farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad. A no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a la Batlle.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és: per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades?
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noèlia Aguilar, del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo.
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no tinc cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papá vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada.
12: De momento gana el Primavera Sound, no creo.
13: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la catedral de Barcelona i també de l'estadi olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
14: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de acostumbrarnos un poco también.
15: Tiene ese irse que fe, ya está, no ni una presión, ¿no? Tiene la gente que pasaba por algún puesto y pues tenía ya mucha gente aquí.
16: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
17: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
17: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertirà obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I per tant es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
17: Bé, la meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fafaent, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa, l'adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un encadenament.
1: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o a entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a 2 dies excepcionals?
17: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. Bé, si el treballador d'entrada o la treballadora una hora abans de la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat amb bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
1: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia. Que hi hagi un bon dilluns.
17: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
1: Adeu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del Pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia, 3 dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record, introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
18: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Passen 2 minuts d'un quart de vuit del matí, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que en conjunt s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més

0: casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
1: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Picamem, amb 8 gols, i Lluís Prade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
0: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros partidos, porque tuvieron luces y sombras, y el último partido en la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado al principio. Se han dado los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albos, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado a buenas condiciones.
1: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
2: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ell, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
1: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triunfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
1: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyarillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
4: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
5: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intenten fer llarg, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
1: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni
6: cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició de catifes. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació de la fa uns anys de l'UPOC.
7: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada més que marque un principi o un final, no? Perquè si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida formant part d'una candidatura internacional seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
6: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
1: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la

0: sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més puca. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crea. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó 14 ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrenca patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda entre Ponent, Tarragona i Barcelona podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrera.
6: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad. A no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
4: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
8: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
4: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
9: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la abastada la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
10: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
11: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo.
9: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
12: No, de moment no tinc cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no. Supongo que para el Papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound, no sé.
13: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
9: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'Abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
14: Més enllà de l'aeroport, a hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
15: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de acostumbrarnos un poco también.
16: Tienes ahí este que fe, ya está, no tenía una atención, ¿no? Tenía la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía mucha gente aquí.
17: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre lloc. I això és un rotllo.
14: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat, finalment, s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
14: 2 dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una 30ena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del Pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia aquest diumenge, fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi. el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
18: Va més enllà del record i produeix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
19: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
14: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb

0: 38 la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
1: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
0: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
1: Doncs a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent. Intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
0: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
1: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitats, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
0: I finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fossin?
1: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
0: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I evidentment us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
2: Notícies en xarxa, connectats al territori.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius

0: Figueres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba después de jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dicamem, amb 8 gols, i Lluís Prade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los dos partidos, porque tuvieron luces y sombras, y en el último partido entre la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enfocado desde el principio. Se me ha dado el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albos, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado a buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triunfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a un contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella

0: Estado.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: ¿Sabías que...?
0: Tot i que pugui semblar estrany, el color blau en si mateix no té sabor. La percepció del sabor està lligada als receptors gustatius de la llengua, que detecten 5 sabors bàsics. Dolç, salat, àcid, amarg i umami. El color blau no interactua amb aquests receptors, per tant, no té un sabor detectable. No obstant això, la percepció del sabor es pot veure influenciada per altres factors, com l'olfacte i la vista. Per exemple, un iogurt blau pot tenir un sabor lleugerament diferent a un iogurt blanc, a causa de l'associació del color amb certs sabors, com ara el del nabiu o la mora. També hi ha estudis que suggereixen que el color d'un aliment pot influir en la percepció de la intensitat del sabor. Per exemple, un líquid verd blavós es pot percebre com a més amarg que un líquid del mateix sabor, però de color verd clar. En resum, si bé el color blau no té un sabor propi, pot influir en la percepció del sabor d'un aliment a través de l'associació amb altres sabors i la interacció amb altres sentits, com l'olfacte i la vista.
4: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó 14 ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
6: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
5: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat, que s'accentuaran a partir de demà, en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des de Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
7: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura a la conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
5: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga, estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En Maneiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, amb retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona el tram de la Roca del Vallès, de fet, a la Túnel, hi ha hagut un accident en sentit de Nollet. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit de Nollet. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat, autovia A2, sempre en sentit Barcelona. C-17, també especialment plena, durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès, en direcció Barcelona. I l'autopista del Vallès, la C-58, un altre dia amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell, i més endavant entre Montcada i Reixac, i el bus de la Trinitat, és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa, com ahir a aquesta hora, pel que fa la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran de mar respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, la temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun remet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia, el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc passa. Estem pendents de la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrera.
10: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense. Hortense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó 14 havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització, davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses. El papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
11: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó 14 ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
12: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó 14 d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
13: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
12: Lleó 14 arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix, fins i tot, aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la Catedral, ja et veig.
14: Bon dia, Helena. Sí, com et desperta? L'avinguda de la Catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del papa Lleó 14 a la capital catalana. Doncs es desperta amb més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona, demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, que és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies de la millor manera possible.
15: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la Catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré treballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
16: No gaire. En realitat només vaig un parell de dies aquí a Barcelona i quan baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaire problemes. A les 6 del matí quan agafo 6:30 no hi ha gaire problemes.
14: aquesta zona, l'avinguda de la catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'estadi olímpic, a més de la catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família. L'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa. Són 9 illes que es blindaran i hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'abadia de Montserrat. I totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
12: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquest desplaçament. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
12: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
6: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
12: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FANOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
17: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirant de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals, xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem a Pla d'Anyell i a la Molina.
12: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit amb Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Hola, bon dia.
12: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
18: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
12: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que evidentment són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, eh, també?
18: Sí, sí, exacte, és que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
12: Irene,
5: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins i què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
18: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari, vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic, els anys que ens ha costat posar-nos en lluita, i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic. Però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigua o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència, o sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
5: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat, en biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
18: I en el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest ajuntament que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
5: Irene Lameiro, estarem pendents doncs de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí, bon dia, que vagi bé.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al playoff. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Copla Ciutat de Berga.

0: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Fisioteràpia i dependència.
1: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
0: Salut activa.
2: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure, no? O fer exercici. Nosaltres com a fisioterapeutes el que recomanem més és fer un petit treball de força que sempre ajudarà molt al nostre dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser sentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors també pot fer els braços, sentats a la cadira, agafem unes peses, cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estan quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant els braços amunt. I a partir d'aquí, també, és molt important fer un treball respiratori, en aquest cas exercici, i això ens ajudarà molt a la nostra qualitat de vida.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó 14 ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
6: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
5: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des de Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
7: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
5: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada, un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga, estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
8: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes passa amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Ledero.
9: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
10: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
9: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
5: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns, també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
11: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
5: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, indicacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem doncs amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna, què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, al costat de la catedral?
12: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
13: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré treballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problemes.
14: No gaire, en realitat només vaig un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaire problemes. A les 6 del matí quan agafo les 6 i mitja no hi ha gaire problemes.
12: A més de la seva visita a la catedral de Barcelona, Lleó 14 farà demà dimarts una vella multitudinària a l'estadi olímpic, així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'Ametlla Olímpica de Montjuïc i dimecres serà el torn de la Sagrada Família de l'Església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Badia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de l'arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
5: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i per tant recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
7: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquest desplaçament. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
5: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record i introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
5: Doncs precisament en aquest context el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
17: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu d'aquest viatge, no només a Catalunya,

0: des de Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
1: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
0: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, els túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els cinc passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però els cinc catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que asseguren obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene.

0: aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
1: Classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
2: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd i negre, i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al playoff. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà l'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
3: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba después de jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
2: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13 cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Vidasó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Tot i que Mem amb 8 gols i Bisprade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
4: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los dos partidos, porque tuvieron luces y sombras, y el último partido entre la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me han dado los calificativos para mi equipo, para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albos, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
2: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions de la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
5: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
2: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça, amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Cañadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el joc.
6: Hay que ganarlo, va ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
7: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que t'intentes fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
2: Demà partit a casa.
1: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem

0: triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
1: Què has encontrat?

als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo. Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir. La història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba, dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.

0: dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una variant, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a la P7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalia recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf, i restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, Ramon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
1: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
0: Des d'aquest mateix ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies marines, rodolits i també fonts de coral·ligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: s'oferiran una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també en l'increment de les mesures de seguretat de fet en les zones d'alta afectació que recomana fer teletreball. Des d'aquest matí hi ha restriccions a diversos punts clau com són els entorns de la catedral i també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecari i també delegada sindical de la CGT.
1: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar que estarem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania i la plantilla, els grups polítics, tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
0: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a la B30 a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a la 2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona i finalment una segona avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garrafes. Estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ai, senyor.
1: No sé. Em sembla...
0: Falta una miqueta d'empatia en aquest món. D'empatia i de ganes de...
1: I sentit comú,
0: exacte,
1: també.
0: Exacte, i sentit comú.
1: Perquè... És sentit comú, literalment. I, clar, ara ja me'n vaig a un altre tema més esportiu, i mira que a mi no m'agraden els esports, ho sap tothom, crec que ho he deixat molt clar, però, clar, no em puc estar quan veig un titular que qui se li va ocórrer aquesta idea... un aplauso y dejamos que se vaya. Vale, literalment.
0: A veure...
1: El País titula el següent. Un club de futbol valenciano celebra la victòria de su equipo juvenil...
0: Crec que sé per on va les coses.
1: Con una stripper en el polideportivo municipal.
0: M'ho imaginava. Mira, Laia, no he ni acabat la frase quan has dit celebra i juvenil i futbol, dic, clar que sí... I encara com no han anat a un lloc, m'explico, no?
1: Passa
0: que també
1: clar,
0: la idea era d'anem cap allà.
1: Però no, la portem no allà. Perquè eren menors, vull dir... O sigui, no poden entrar, tranqui, la portem nosaltres, així, fomentant coses... Bueno, és que em censura, no vull que ens censurin.
0: Estic flipant, Laia.
1: No quiero que me censuren. És que, vull dir, i continua, en la celebració havia menores d'edat con padres i madres de los jugadores. Ojo, Ojo.
0: I l'estriper allà?
1: Sí, sí. El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell prepara una denúncia per l'ús de instal·lacions públiques.
0: Home.
1: O sigui, una cosa. Com que només... O sigui, què us passa? Quin problema teniu?
0: No estem gens bé. O sigui, de veritat que no estem bé. No estem bé com a societat. No estem bé. Tenim un problema gran.
1: Vull dir, és que... Però per què, saps? O sigui...
0: Pots guanyar el que sigui, i tots sabem que els equips, quan guanyen algun títol o passen de categoria, doncs fan una celebració,
1: sí,
0: fan una rua,
1: tal, però en sèrio,
0: festa i tal. Però un stripper és necessari?
1: Vull dir, en sèrio, és necessari?
0: No. Laia, quin... Quin fàstic de societat, de veritat t'ho dic,
1: O sigui... Bueno, però ara vaig amb una notícia més divertida, Ona, no et preocupis.
0: Val, gràcies, perquè m'estava venint urticària i em pica tot el cos.
1: En dos segons et passo d'un lloc a un altre, vale? Aquesta fa molta... No sé si fa gràcia, però la persona que ho ha fet em sembla un geni absolut, perquè es veu que a Múrcia han detingut una persona per vendre un fals Ferrari. És a dir, va construir sobre un altre vehicle un Ferrari. Vale. Sí, la Policía Nacional detecta en Murcia un coche que imitaba un Ferrari 360 Spider con logotipos y diseño falsificados. O sigui, estic veient la foto i realment...
0: A veure, vaig a buscar-lo.
1: A mi és de la SER, és una notícia de la SER.
0: Val.
1: Del dia del 2 de juny, o sigui, de fa res. Anuncia Radio Murcia. Em sembla fascinant que algú, sí, o sigui, a part la feina que comporta o que ha de comportar, no?
0: Hola, que ben aconseguit.
1: Oi?
0: Està, molt ben aconseguit.
1: Oi?
0: Sí, és sí, que... sí, sí, sí. Ostres.
1: Vull dir...
0: Ostres, però si sembla... O sigui, veure...
1: Oi?
0: Tampoc entenc molt de cotxes, però
1: no,
0: a simple
1: tampoc.
0: Vista... vull dir...
1: Però a mi em dius que això és un Ferrari, jo m'ho crec.
0: Sí. I la cosa que és, clar, el van denunciar per...
1: Sí, la cosa és tant que es va detectar a internet que hi havia un anunci d'un cotxe, no?, que semblava aquest model que
0: Val.
1: Diuen aquí, el 360 Spider.
0: Val.
1: A un preu bastant inferior. Aleshores,
0: Val.
1: Es va ficar, doncs, a l'equip de ciberdelinqüència, tiquití, i van comprovar que es tractava d'una rèplica construïda sobre el xassis d'una altra marca. O sigui, utilitzant fibra de vidre, materials de baix cost, però, vull dir, que s'estaven reproduint, no?, totes les coses d'aquesta firma italiana que tothom coneix.
0: Val.
1: Bueno, o sigui, el detingut posa que està acusat de vulnerar els drets
0: Clar.
1: De propietat industrial de la marca en una actuació que posa de relleu al control policial sobre aquest tipus de fraus. Em sembla molt divertit. O sigui, quin enginy que té la penya per
0: sí, sí,
1: intentar
0: no.
1: treure uns calarons, saps?
0: Sí, sí, ho veiem,
1: dir,
0: ho veiem.
1: I t'has de ser molt bo, se t'ha de donar molt bé, això.
0: Sí, però jo no sabia ni per on començar.
1: No, jo tampoc. I ara, per acabar, així rapidet,
0: sí,
1: et porto una notícia que...
0: Fora
1: de ser poc de locomotors, més entranyable que altra cosa.
0: A veure...
1: vale? Perquè el 3cat.info titulava el següent: les iaies d'Olot que revolucionen les residències d'avis fent playback.
0: Ai, m'encanta.
1: Vale? O sigui, es diuen, escoltem bé el nom, val més que no t'hi fixis.
0: Ai, m'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: O sigui, el nom, ja em, o sigui, per començar, el nom ja em sembla sublim, sublim, perquè o sigui, tenen aquest joc de paraules tan, tan divertit que em sembla entranya. I són,
0: em considero
1: 10 dones,
0: molt fan d'aquestes iaies.
1: Oi?
0: Sí.
1: Són 10
0: sí,
1: dones que van decidir que, com que estaven en una residència i tenien poca feina i moltes capacitats, aquest grup, o sigui, van formar aquest grup per animar a la gent gran i també a altres residències.
0: M'encanta.
1: Vull dir, sí que és veritat que a 3cat.info posen un vídeo que es veu aquestes senyores doncs, fent playback, ballant amb smokings, no sé què, van totes superconjuntades. Vull dir, em sep, i van amb guitarreta. Vull dir, em sembla tan, tan, tan maco.
0: M'encanten, m'encanten.
1: Vull dir...
0: Boníssimes.
1: O sigui, clar, això sí, han d'estudiar la cançó. Bueno, clar, ja tot, vull dir, per molt que facin playback, aquestes senyores han d'estudiar la,
0: sí,
1: les,
0: sí,
1: les lletres, perquè si no quedaria fatal, la veritat.
0: Ai, que mones, m'encanten.
1: Però em semblen boníssimes. Si vas a 3cat.info, ja, ja el vídeo és entranyable. O sigui,
0: que
1: és
0: guai, m'encanten.
1: És divertidíssim.
0: Jo espero que quan arribi a la seva edat també pugui fer
1: aquestes
0: també pugui
1: coses,
0: fer aquestes
1: sí,
0: coses
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: realment és divertit.
1: Sí,
0: és divertit.
1: Sí.
0: Doncs, Laia, un dia més de, del
1: dia
0: coses
1: més
0: que passen. Queden pocs sí, coses que passen, eh? En concret,
1: queden pocs
0: quatre coses que passen.
1: Quatre només? Ai, bueno,
0: només
1: doncs ja farem alguna cosa divertida a l'últim.
0: Vull dir que,
1: farem
0: que a veure què ens portes per la setmana que ve i espero que no em portis una altra notícia de que un equip de futbol ho celebra
1: ja,
0: amb
1: no,
0: un stripper, perquè
1: sisplau,
0: la veritat
1: per,
0: és que m'he enfilat per les parets. M'he enfilat per les parets.
1: Sí, sí. Sí, sí. Espero exactament el mateix.
0: En fi, i
1: però
0: potser,
1: mai se sap en aquest
0: exacte,
1: món.
0: Potser la setmana que ve surt alguna notícia del Papa, eh? Ja m'ho puc esperar.
1: Ara,
0: algunes, alguna
1: tonteria. Espero i desitjo que sí.
0: Exacte.
1: Espero i desitjo que sí, perquè ho estic desitjant.
0: Doncs, Laia, ens veiem demà, en aquest cas. Que vagi
1: I
0: molt
1: tant.
0: Bé. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Adéu.
1: Adéu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata, Diabará. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto, BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Moment de saludar una altra vegada en Guillem Sánchez.
3: Hola de nou.
2: Bon dilluns, com estem?
3: Doncs mira, moltes ganes de començar setmana, perquè és una setmana molt important per molta gent en molts àmbits diferents. Digue'm tres coses que passin aquesta setmana, va.
2: Papa, selectivitat...
3: I... Com no em diguis la que...
4: I la més important.
3: I la més important, sisplau.
2: Algun partit de futbol?
3: Bueno, molts partits de futbol.
4: Molts.
2: El Mundial, el Mundial.
3: Un aplaudiment per l'Ona. Un aplaudiment per l'Ona. Va, en Pol, que ens escriu avui això, diu... 36 hores per la cel·le de castellà i segueixo sense saber què és una oració substantiva adjetivada. Tampoc me sé les figures que no siguin famoses i el mateix dels tòpics. No em sé pràcticament res de sociolingüística i amb prou feines sé fer una redacció sense posar un accent obert. Imagina't.
2: És que, buah, castellà, el meu pitjor malson, eh?
3: T'ha vingut un cal fred, eh?
2: No, de veritat, he tingut un record de la selectivitat en castellà. És més, bueno, no diré això perquè... Vaig treure la millor nota castellà que català.
3: Ja em pensava que anaves a dir que t'havies ajudat d'algun full amb alguna anotació extra.
2: Val.
4: Sol passar.
3: Va, Marc, en sentència això, diu, quines ganes d'acabar el curs tinc, per favor, no vull estudiar més. Molta gent suposa que va amb Marc avui. Però és que els hi queda una setmana.
2: Si queda res.
4: Si queda res.
2: I llavors viatge de final de curs que ells van poder fer, jo no.
3: Ànims, Mallorca, obriu les portes. Va, un altre Marc, avui al matí també ens ha dit això. Comenta, anant a Barcelona per suspendre un examen. Que bé.
2: No passa res.
3: Bueno, no passa res, depèn de la importància.
2: No vull dir que no vagin amb aquests ànims, positivisme.
4: Sí, anar a Barcelona i suspendre un examen, quina mandra.
2: Almenys que vagi arreglat, no?
3: Segur que té solució, o una recuperació, o tornar a pagar per l'any que ve. És així de fàcil, no?
2: Sí, és més putadeta, però bueno.
4: Tornar a fer l'examen.
3: Va, exacte. Dies d'estudi de llibres i de colzes, i la Sofia ens comparteix això, diu... No puedes entrar la cantimplora a la biblioteca porque si hay una pelea puedes tirársela a la cabeza a alguien. Senyor, per tu et creus que vinc a la biblio a pagar-me?
2: I quina ràbia que no et deixaven portar cafè ni res.
4: Perquè t'ho gastis allà amb la màquina, suposo que deuen tenir, no?
2: No, però un cafè de casa, allò, amb un termo petitet...
3: O sigui, ja toca'ls d'això haver d'anar a estudiar a la biblio?
2: Exacte. A mi m'agradava anar a la biblio,
3: sí? Jo no era...
4: Jo tampoc.
2: Era un refugi climàtic, la veritat.
3: Va, perfecte. Sí. Acabar el curs acadèmic, com dèiem, és un estímul. També és això que ens escriu l'Anna avui. Diu, motivació per començar la setmana, 2 punts. Comença el Mundial en 4.
4: Correcte.
2: No opino el mateix.
3: Home.
4: Hi ha nervis,
2: Ona.
3: Atenció a la proposta de l'Evelyn, Ona, que ens diu...
2: Fem-nos.
3: Diu, tu, jo, 104 partits del Mundial.
4: Oi.
3: Pensa
2: 104 partits?
4: Oh, 104.
3: 48 seleccions o 450? 40... No, 36, sí. O no sé quantes són, jo què sé.
4: Sí, també juguen a les regions, juguen als pobles, aquest Mundial.
2: Mare meva.
3: Va, i ara que jo porto uns dies experimentant això, us volia compartir el següent. Ens diuen... Ah, la meravellosa experiència de dormir amb la finestra oberta.
2: Oh.
3: Sentir la tele dels veïns, la màquina de la brossa, la de netejar els carrers i la veïna adolescent del davant veient TikToks amb el tren de la Ludwig van.
2: Estem sentint la Ludwig van.
3: Què va passar el cap de setmana, dissabte?
4: Ai.
3: Ona doncs... i Andreu, què va passar?
4: Silenci.
2: Encara queda una mica. Em dic Xavier. I què veus? Ginebra. L'Andreu va veure Ginebra sola, eh?
4: No, Ginebra, no amb Coca-Cola.
2: Vas veure Ginebra sola, eh? Com diu el tècnic de so de la Ludwig van.
3: Va passar alguna cosa ressenyable per als oients del Territori 17 que s'hagi de comentar?
2: Ens vam trobar al concert de la Ludwig a la Garriga amb l'Andreu.
3: Només trobar, eh?
4: Sí.
2: Va,
3: no pensava aquí.
2: Vam compartir moments.
3: Va,
4: exacte.
2: De ball i de xerinola.
4: Sí, perfecte. Correcte.
3: Sí? Confirmes, Andreu?
4: Confirmo.
3: Doncs va, baixa-m'ho, que me'n queden dues i et tenco la secció, va. Primer, aquesta d'en Jaume que ens diu avui. Jo crec que si Francesc Mauri pot dir altocúmulus lenticularis, el papa de Roma pot dir visca la Terra.
2: Home, una paraula, no? Bon dia, Catalunya, són les 9, clar.
3: Bon dia, Barcelona. Va, i acabarem amb aquesta altra que ens escriuen avui. Vull que facis la teva aposta, Ona?
2: Va.
3: Ens diuen qui guanyaria en un combat. Diu, 20 samurais de l'era Edo, 30 gurkes tibetomongols o la meva mare quan havia fet el sopar i jo li deia que m'havia liat amb els col·legues i al final menjava fora.
2: O que la teva mare et digués posa'm a descongelar el pollastre i aquest pollastre...
3: Se seguia congelat.
2: Arribava i estava més tieso que...
3: Per tant, llavors, solució...
2: Sempre guanyen les mares, sempre.
3: Solució,
2: sempre.
3: Quan passa això, dia de fer una truita.
2: Exacte, solucions abans que tot.
3: Descongelar.
2: Va, Guillem, ens veiem demà.
3: Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé. Passen pràcticament 5 minuts de 11:15 del matí. Doncs canviem de tema perquè el musical Cop de Rock torna als escenaris. Aquest musical basat en les cançons emblemàtiques del rock català dels anys 90 i 2000 es representarà aquesta vegada al Teatre Coliseum de Barcelona del 3 al 6 de setembre en una nova etapa liderada per la Barca. I avui tenim aquí amb nosaltres a Jofre Bardolet, que assumeix un doble repte, donar la vida al protagonista de rock i dirigir també musicalment a una producció que vol reconnectar diverses generacions a través de cançons de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i L'Exambustó. Bon dia, Jofre, què tal?
0: Molt bé, com estem?
2: Estàs preparat? Com esteu? Com està anant tot?
0: Bé, home, és un projecte de molta envergadura, t'ho diràs, estem fotent-li molta canya. Com tu deies, això és una producció que estem liderant des de la Barca, que de fet és una empresa meva, personal, i per tant, hòstia, són moltes hores de feina realment, però creiem molt en el projecte, perquè doncs, quan ho vam fer a Vic la resposta va ser espectacular, vam omplir 6 cops Atlàntida, que això és una cosa que no és fàcil de dir, i bé, com expliquem, és obvi que Cop de Rock és un espectacle que la gent que el va veure fa 15 anys, quan De Coll de Goma el va estrenar, va quedar captivada, no? La gent té molt bon record d'aquell espectacle, i això doncs evidentment ens facilita les coses també avui perquè el públic tingui ganes efectivament de tornar a viure aquest show tan xulo.
2: És un públic, entenc que és un públic nostàlgic, no? Perquè al final és el que dius, eh? És un musical que realment els meus pares, per exemple, tenen molt bon record d'aquest musical.
0: Clar, sí.
2: Com que torneu a revifar aquests sentiments, no, també, de tornar-ho als escenaris.
0: Sí, sí. Interpel·la molt a la generació que, bueno, que aquestes músiques, no, van ser la banda sonora de la seva joventut. És evident, per tant, la gent encara té això. Els vols de 50 anys s'ho passen teta. Però alhora també ens agrada molt explicar que, hosti, vulguis o no, a nosaltres, la gran majoria de gent que estem liderant i que estem actuant en el projecte, som joves, som 20 i picos o 30, i per tant molts no havien pas ni nascut durant aquell moment d'auge de rock català, no? Per tant, per nosaltres també és connectar amb un repertori que no és el nostre, que no és el de la nostra generació, però que ens el fem nostre, i que el volem doncs ensenyar, el volem mostrar i el volem doncs fer extensiu a la nostra pròpia generació, i això és molt maco, perquè he vingut a veure uns col·legues nostres que al sobte doncs descobreixen tamassos de Sau o de Sopa o dels Pets que no coneixien.
2: I Jofre, com s'ha donat aquest fet de que vosaltres el veu estar aquí a Vic, a l'Atlàntida? Al final la Barca és una producció d'aquí, és usonenca.
0: Sí, sí.
2: Com ha arribat fins a Barcelona? Com ha estat aquest procés?
0: La veritat és que, hòstia, quan ho vam fotre a Vic va anar molt bé. Vam superar, crec, les expectatives que teníem tant nosaltres com de, bé, en general, de públic, no? I vist l'èxit, vam dir, escolta'm, això, què, si pot sortir, què, plantegem-nos-ho, busquem la manera, no? Evidentment, doncs, és un espectacle que, com dèiem, en el seu moment va ser una producció de Goll de Gom, per tant, aquí va caldre, per descomptat, doncs, comptar amb el seu vistiplau, també, sobretot, per part d'en Joan Lluís Bozzo, que va ser l'autor del text original i el director del muntatge, i no només ells, sinó també els grups implicats, no? És una producció que, a nivell de gent que hi té coses a dir, doncs, és molt gran. Per tant, clar, és un treball de formigueta també de que a tothom li sembli bé que això es torni a fer, diguem-ne, no? I a més, doncs, si és a Barcelona, en un teatre gran, amb repercussió i tot plegat. Per tant, molt agraïts a tothom, doncs, que ens està ajudant a que això sigui una realitat. Sabem que, tristament, a vegades en aquest país, si les coses no passen a Barcelona, sembla que no passin, no? Per tant, pel projecte també era molt important poder fer aquest salt, sabent que el producte que estem oferint, hòstia, és de qualitat i és altament professional.
2: No sé si respecte a les actuacions que heu fet aquí a Vic,
0: sí.
2: Si hi haurà diferències a Barcelona, si heu canviat coses de guió, de producció...
0: No, de guió per descomptat que no, perquè l'obra és original, és d'en Bozzo, i per tant no ens pertoca, diguem-ne. A nivell de producció sí que ens hem hagut d'adaptar una mica pel que fa a l'escenografia, això sí, perquè l'Atlàntida és un teatre enorme i modern, no n'hi cap de tot. Al Coliseum ens hem hagut d'adaptar en algun aspecte, especialment les grans roques que vam veure a l'Atlàntida, totes tres no hi cap cabran, diguem-ne, per tant hi ha algun ajust a nivell escènic, cosa que també ens ho prenem com una cosa positiva, perquè al final aquest replantejament que estem fent a nivell escènic ens permetrà que ostres, potser a l'espectacle el podrem moure més del que ens pensàvem, no? Perquè, vaja, tot l'escenografia grossa que comporta, que vam poder veure a Vic, no hi cap gaire enlloc més a Catalunya, no? Llavors, això ens permetrà que potser sortirà l'opció, efectivament, de fer algunes funcions més arreu del país amb un replantejament escènic.
2: Com comentàvem abans, tu tens un doble rol, que és a dir, ets en Rock, ets el protagonista del musical, sí. Però a part també director de tota la producció musical. O sigui, com ho gestiones, el fet d'interpretar el protagonista, però alhora també moure-ho tot? I a més també sí. Tenir en compte que la barca és teva.
0: Sí, sí, no, sí. És una feinada, efectivament. Vull dir, és un repte, per descomptat. Està sent a nivell personal i a nivell d'equip, però ja que m'ho preguntes a nivell personal, hòstia, molt intens, molt gratificant també, i com et deia, ostres, hi creiem molt i per tant per això ho estem apostant tot, no? Però bé, és intentar tenir les coses molt clares, és molta organització, és confiar molt en l'equip també, en quins són els rols de cadascú, i pel que deies, en l'àmbit del que comporta, doncs, a l'hora d'actuar i a l'hora, en aquest cas, d'assumir la direcció musical, no sóc l'única persona de l'equip que fa una cosa així, perquè, per exemple, la Júlia Cervera, que també és una de les actrius del muntatge, ara assumirà també la direcció d'actors i actrius. Per tant, també serà un repte per ella en aquest sentit. O la Laia Sors, que és la coreògrafa, ella també balla. Per tant, estem tots tres, no?, els tres persones que assumim la direcció total.
2: I voluntats també, al final.
0: Exacte, també actuem, no?, també som part de l'elenc. I, per tant, és un repte per tots. Però alhora és una mostra d'aquest treball en equip, d'aquesta cohesió grossa que representa Cop de Rock, i que, vaja, l'equip és molt potent i, per tant, entre tots ho fem tot.
2: Què té el teatre musical que no tingui el teatre o la música a part? És a dir, al final és una fusió, Cop de Rock és un teatre musical, què aporta això?
0: Home, és un gènere que a mi m'apassiona molt. És a dir, jo sempre explico que de petit la meva connexió forta va ser amb l'òpera, que al final és el mateix, no? És cohesionar la música i el teatre, que són dues arts que a mi sempre m'han apassionat moltíssim. I el teatre musical, doncs, d'alguna manera és l'expressió moderna de l'òpera, no? A més, en aquest cas, si li sumes, que estem parlant d'unes músiques mítiques que interpel·len no només a una generació, com dèiem abans, sinó també, crec, a la identitat nacional del nostre país, home, és un combo molt interessant perquè, vaja, perquè la gent s'ho passi bé i perquè la gent connecti molt fàcilment, no? És un gènere molt complet, el teatre musical, perquè és explicar una història, però estàs a través de la música, que sabem que és l'art que més fàcilment pot commoure i pot emocionar.
2: Quan es tarda a fer una producció com a Cop de Rock, i més tenint en compte que s'ha de desplaçar de la idea que teníeu a l'Atlàntida a Barcelona, al Coliseum?
0: Sí, clar, és a dir, el que és la feina, per entendre'ns, de producció, aquesta fa molts mesos que està en marxa, però molts, o sigui, és que ara no et sabria dir dates, però prop d'un any tranquil·lament que fa que estem parlant amb el Coliseum, aproximadament, perquè la cosa pugui acabar sent una realitat. Llavors, el que és l'equip de producció i l'equip de direcció del muntatge, fa temps que li estem fotent canya, perquè hi ha moltes coses a gestionar, a solucionar, no? El que és pròpiament l'àmbit artístic, els assajos començaran a mitjans de juliol. Tenim com a cosa, diguem-ne, positiva, o sí, cosa que ajudarà a facilitar tot el procés, que l'equip és el mateix, que vam treballar junts ja a l'Atlàntida. Sí que en la banda de música hi ha algun canvi, alguna nova incorporació, però el que és la gent que està dalt de l'escenari, cantants, actors, diguem-ne, i ballarins, aquests som els mateixos. Per tant, això facilitarà també el procés d'assajos, que duraran, efectivament, mes i mig, més o menys, i el 3 de setembre, doncs, li fotrem canya i començarem les funcions, que duraran fins al 6, entrades ja a la venda, estan anant molt bé, per cert. Hòstia, estem molt contents de la rebuda, la veritat.
2: Música en directe.
0: I tant, sí, sí. Tenim una banda que, com ens agrada explicar també, com en tota la producció, és altament osonenca, diguem-ne. És a dir, un 90% potser de la companyia és penya d'Osona, i això, hòstia, ens hem d'estar molt, molt orgullosos i molt contents. I, efectivament, tenim una banda xulíssima de 5 musicassos, teclat, 2 guitarres, bateria i baix, que interpreten tots els temes. En aquest cas, com que el teatre del Coliseum no hi ha fossat, estaran situats a dalt, al segon pis. Serà una experiència, diguem-ne, interessant tant per ells com per nosaltres, que sí que tindrem contacte visual, però, ostres, els tindrem una mica lluny. Però, home, és un puntasso, t'ho diràs. És a dir, avui en dia sembla que costa, no?, veure espectacles o veure fins i tot concerts amb músics en directe, i, hòstia, és un valor afegit, t'ho diràs, extraordinari, no?
2: I, Jofre, ja per anar acabant, amb aquestes entrades es poden aconseguir a la web del Coliseum.
0: Sí.
2: Són 3 dies.
0: Quatre dies.
2: També és una pregunta meva. Cada cop que hagueu d'anar a ensejar, anireu a ensejar a Barcelona? Com funciona això?
0: No, els ensejos no seran a Barcelona, seran per aquí a la comarca. Al teatre hi entrem a la setmana mateix del muntatge, és a dir, el dia 3, que és l'estrena, és el dijous, doncs aquell dilluns entrem al teatre per tot el muntatge, proves de so i tot plegat, no? Per tant, serà molt intens aquella setmana, es presenta emocionant, però intentarem arribar-hi amb la feina al màxim de ben feta i preparada, perquè la cosa vagi el més fluida possible. Com tu deies, si les entrades es poden aconseguir a la web, Balanyà en Viu, es diu el grup, diguem-ne, que és el que té el Teatre Coliseum, el Teatre Tívoli, diversos teatres de Barcelona.

0: Marta, que potser semblarà una mica que pujo d'estudi, però, hòstia, la cançó final del musical, que és A Cop de Rock, que us sona potser A Cop de Rock, Vull Viure, no? Que és l'única cançó del musical que es va escriure expressament per a l'ocasió. Mm-hmm. És a dir, tots els temes són temes de grups catalans històrics. En canvi, aquesta és una cançó escrita pels germans Ten, que va ser un encàrrec express, no?, per a aquest espectacle, i que crec que resumeix molt bé, efectivament, el que és l'esperit del rock català, no? I suposo que això buscaven, però per això te la dic, perquè crec que està molt ben escrita, que és una pujada d'adrenalina màxima pel final de l'espectacle i que, d'alguna manera, integra a tots els grups que en formen part. Mm.
1: Doncs, Jofre, Bardoleta, moltes gràcies avui per acompanyar-nos aquí al Territori 17. I res, desitjar-te molta sort per aquesta nova etapa, que feu un passet més i us aneu cap a Barcelona. Segur que anirà superbé.
0: Merci.
1: I res, molta sort i molta merda en
0: gràcies,
1: aquest cas.
0: Gràcies. Fins aviat.
1: Fins aviat, que vagi bé. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí.
2: A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats? On parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts de les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho hem fet, o ho farem, amb l'investigador del CREAF, en Jordi Vayreda. Hola, Jordi.
3: Hola, què tal?
2: Bones, gràcies per atendre'ns.
3: El
2: reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no? Només?
3: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. Mm-hmm. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Mm-hmm. Aquestes fortes ventades, d'esclafits, no?, de coses que fan que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No? Mm-hmm.
2: De fet, com pensàvem amb el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes, vull dir que Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic que era el que hi havia al monestir centenari que va caure, com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no?, que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
3: Sí, i molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, aquí, per exemple, es parla molt de... En quant a canvi climàtic, es parla molt d'onades de calor, no?, períodes molt llargs de sequera, no? Sí. I a més, això, no?, afegint que molta sequera, de cop quan torna a ploure i plou molt, etc., no?, aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Sí. Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com a el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecten molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els està passant des de fa bastant més temps. Sí.
2: I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts. Té una afectació directa més enllà de la visual?
3: Bueno, a part de la dificultat dels accessos, no?, per els vehicles o per inclús extingir incendis, etc. El fet que hi hagi... Molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no?, fusta no acabada de caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és, i és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és

0: És molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no? Els escolítids que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no? que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sants, això no acostuma a ser un problema. És a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
1: Entenem això, que la natura també, a més, es va recuperant. No sé si és això, si el tema, aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
0: Clar, el tema, sí, hi ha el tema de la gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, sense mai, que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No. Mm. És que... No, és que arriba un...
1: Ui. Disculpa.
0: Sí, perdona?
1: T'hem perdut un moment, no sé...
0: Sí, ens hem perdut un moment, sí.
1: Deies això de proves de la gestió, perdona.
0: No, que això, que justament vull dir que... A veure, sí que és veritat que quan... Si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no?, que tots els arbres són, no?, de mida molt semblant, a mateixa edat, no?, que han crescut tots a la vegada, doncs, si creixen molt densos, no? I llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Mm. Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitat de créixer en diàmetre, vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no?, amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Mm. Perquè t'imagines que un arbre molt primet i molt alt, doncs, és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no?, que ha tingut espai, que té, no?, que té un gruix de diàmetre més ample, etc., i una alçada no tan alta, no?, no tan gran. Mm. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment. Mm.
1: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
0: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació... tipus, doncs, que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no?, que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no?, perquè hi ha moltes zones, segurament no el Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa de lo normal, doncs estan clarament afectats, no? Però clar, amb el tema del vent, aquí sí que no veig dificultats en quant a l'adaptació. Mm. Vale? O sigui, una zona que hi ha de pi roig, doncs si es va morint el pi roig i per sota està entrant en roure, per exemple, que és una cosa que passa sovint, doncs aquesta substitució d'espècies ja és una adaptació natural, no?, al canvi climàtic. Vale? Sí, sí. Intentes, no?, es van substituint aquestes espècies més vulnerables per espècies que són una mica més resistents o el que sigui, no?
1: Abans parlaves d'aquesta gestió i un dels temes que es parla molt és el de la fusta, que crec que a nivell econòmic ja no surt a compte, no?, netejar boscos.
0: No, realment en el tema de la fusta... és realment un problema, però és un problema que ve ja de dècades enrere i que ens ha portat a un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no?, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa... causa perquè hi hagi, doncs això, no? Les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
1: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any, quan les temperatures s'enfilen, amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions, no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
0: A veure, la gestió forestal, en el sentit de reduir la densitat, vale, això que dèiem abans, no, però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no, que aquesta substitució, no, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar, doncs, no, substituint per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni en quant a estructura possible, no? Que tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual.
2: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Ens veiem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que passeu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
2: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
1: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de la Nunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I, de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Somi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
2: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
1: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
3: Amb el tema doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos doncs, plens de galledes, totes les vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
1: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
2: A la cooperativa Mas la Sala practiquem l'agricultura i la ramaderia regenerativa, que en el qual un dels seus pilars és justament aquest, maximitzar la captació de carboni en base a la fotosíntesi que puguin fer les plantes de la nostra finca. Se sap que les plantes que componen una pastura, sobretot si està sana i està gestionada amb un maneig rotacional, racional o holístic amb el bestiar, optimitza i accelera moltíssim la captació de carboni de l'atmosfera del sol a través de la fotosíntesi que fan aquestes plantes.
1: I tu, estàs preparat per sacrificar comoditat, accessibilitat de productes i preu per afavorir projectes que produeixen pensant en el nostre clima?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra Republicana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari, Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero, doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Somi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll. I vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació, doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir també, del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I, de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anilla olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB, un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania. Què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la Vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penyes podrà sentir la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pels sedars del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllar i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Belda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllar i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, Snauna, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escolten les seves declaracions.
1: La pluralitat política no debería de generar en descalificació permanente de l'adversari. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
0: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts Espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà, un hemicicle que ha comptat també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar al papa. I, de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic, com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellà de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident. I després hi ha dues avaries, una a la C25 a Estaràs i una altra a la C25 a Santa Coloma de Farners.
2: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Som-hi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari a Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som-hi Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

desert, amb 39 de febre. La lluna plena il·lumina el camí, el meu cap desvarieja. L'anglès que condueix, em desvetlla d'un som feble, em toca el braç i diu: s'ha mort en Michael Jackson.

Nagasaki es desperta pensant que el pitjor ha passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot resplendeix i després...

germura, soroll de copes i olor de menjar. Tot flota en l'ambient quan em poso el pijama badallant. La digestió em fa somiar que camino amb els peus

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és, doncs, implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, doncs, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, doncs, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, doncs, també controlar que, doncs, aquests establiments i aquestes persones, doncs, facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit, perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades, en el sentit de que moltes vegades doncs, estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem doncs, van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy, la bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Lenguas.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Als esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Ana Freixa.
4: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca al papa. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
6: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el Pontífex té una agenda atapeïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Olímpic. Començarà a les 6 per Lleó 14 i arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians Hus, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més convois.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
3: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
13: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
14: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
3: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
0: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
16: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
15: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
17: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
15: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
18: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
19: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
15: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara per una normativa dels anys 90.
3: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
22: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Si ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
3: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
0: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
3: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
23: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
24: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar ho haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
23: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
0: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf. Ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
3: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
2: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
4: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
2: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut, denunciant que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
5: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
6: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
5: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I moment per la cultura. La segona edició del Flash de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neurgonen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
25: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
7: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
26: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
27: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
8: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
27: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
26: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la ciutat esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa a Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
9: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
26: En futbol sala, Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
13: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 km per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Romer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rohmer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rohmer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre tres símptomes, com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça, jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
4: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà a que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
6: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 12:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
13: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
14: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
15: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
13: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
0: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
17: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
16: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
18: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
16: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
19: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
20: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
16: Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
3: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
3: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
4: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
22: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
4: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
0: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. En Posta Ràdio, Sílvia Berbis.
23: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan de l'Associació pels Sediments.
24: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
23: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi

0: ombres, posició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
1: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
2: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
3: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, el 23, completaran l'agenda fallaire. Tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
4: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
3: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
2: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
6: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
5: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
2: I les obres al campanar de l'Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
7: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
8: El que seria l'estàtua, ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació. És una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona. Els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
7: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol, i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria, que toca a mar, que també ha patit despreniments.
2: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
9: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
11: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer, i una victòria aquí és molt difícil.
10: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
9: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el

0: cinquè partit de les semifinals del playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa a Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
1: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
0: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
2: Tres, perquè al final bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet perquè sense ells això no ha pogut ser.
0: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa.
2: La pluralitat política no deveria degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: I Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà, volem dir, teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals, que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-offs del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien,
4: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 8 de juny de 2026. I un dia com avui de 1957, l'enginyera informàtica Sophie Mary Wilson naixia a Leeds, Anglaterra. Nascuda com a Roger Wilson, aquesta enginyera va ser fonamental pel desenvolupament de la programació i llenguatge informàtic. Abans d'anar a la universitat, Wilson ja havia dissenyat i construït dos sistemes elèctrics per una companyia química britànica al costat d'on vivia, un microprocessador que servia per controlar de manera electrònica l'alimentació de les vaques. Més endavant, durant un descans de Setmana Santa, els estudis universitaris que cursava a Cambridge, va dissenyar per primera vegada un microordinador. Ja com a enginyera a Acorn Computers, va ser fonamental en el disseny del BBC Micro, inclòs el llenguatge de programació BBC Basic, el desenvolupament del qual va liderar durant els següents 15 anys. Wilson va començar a dissenyar per primera vegada el conjunt d'instruccions per a un dels primers processadors d'ordinadors de joc d'instruccions reduïts, RISC, un tipus de processador que es convertiria més tard en el nucli IP amb més èxit, i el 2012 ja s'utilitzaven el 95% dels telèfons intel·ligents. És actualment directora d'un important conglomerat tecnològic. El 2011 va ser reconeguda per una destacada revista informàtica com una de les 15 dones més importants de la història de la tecnologia. També va ser nomenada comandant de l'Imperi Britànic. I un dia com avui de 1996, els Fugees arribaven per primer cop al número 1 de les llistes britàniques. Ho feien amb la versió de Killing Me Softly, un tema que formava part de The Score, el segon àlbum del trio de hip-hop publicat al febrer d'aquell any.

0: I com cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni, i d'això, això vol dir que la cita és ja, és aquest pròxim diumenge. Aquest any, a banda de la missa, el dinar popular i la ballada de sardanes, hi ha alguna novetat, de la qual en parlem tot seguit amb en Josep Illa, que tenim a l'estudi. Hola, Josep.
1: Hola, bon dia.
0: Ara fèiem conya que entre una cosa i l'altra parlem amb tu tot sovint, que des que et vas jubilar, que continues fent molta feina, eh? Well, diferent, però continues fent feina.
1: És per no avorrir-me i fer funcionar el cap, que és el principal, quan arribes a aquesta edat.
0: No, no, a més hi ha coses com la d'avui, que són tradició, i, i que si s'aguanten i es conserven és gràcies a gent com, com tu i com d'altres que t'han precedit i com d'altres que vindran.
1: Sí, no? Que espero que vinguin. Almenys ja intentem fer-ne ressò, que la gent s'animi a col·laborar. Però bueno, mira, mentre hi hagi salut i ganes, doncs endavant.
0: Parlàvem d'una novetat.
1: Sí, sí, aquest any, doncs, a Sant Antoni, a l'ermita, quan entres a l'ermita, doncs, hi ha l'altar principal dedicat al sant, i als laterals hi ha uns altars. A l'esquerra n'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc, doncs, va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que literalment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir. Aleshores, doncs, bé, doncs, teníem uns diners recollits dels darrers 3 anys, diguem, dels aplecs de lo que col·labora la gent, i llavors, un cop es descompten les despeses, doncs, bueno, doncs hi ha un remanent de diners que de moment, doncs, es anaven guardant a l'espera que es pogués fer alguna actuació, i aquest moment, doncs, ha arribat ara, no? Aleshores es van contactar amb industrials, en principi amb un fuster i el pintor, i cadascú, doncs, em va passar una nota aproximada de lo que podia valdre. Doncs vaig veure que amb els diners que teníem estalviats, doncs, hi podíem arribar, i bé, doncs, vam dir, doncs, que endavant. Aleshores, quan això ja ens hi vam posar, doncs, passat l'aplec de l'any passat, ja vam dir que inclús a l'aplec de l'any passat ja vaig anunciar a la gent, doncs, de que es farien millores i que s'informaria anticipadament de lo que es fes. Aleshores, doncs, vam anar per tirar endavant, podríem dir, les obres, en certa manera, i quan es va retirar l'altar existent, doncs vam tenir la desagradable sorpresa que la paret del darrere, doncs, estava tan o més malament que l'altar. I
0: és clar.
1: Sí? Sí, llavors s'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va procedir, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient, i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç, principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa, és a dir, la humitat que rep del terreny, doncs no se la queda, l'expulsa, respira, podríem dir. I perquè allà el problema que també vam veure, a part que havia afectat l'altar, a part de la plaga que hi pogués haver-hi a l'altar, que ataca la fusta, digue-li termita, digue-li el que vulguis, doncs també es havia anat humitejant al part dels anys, i entre les humitats i entre l'acció dels invasors, doncs, bueno, l'altar es va malmetre. Aleshores, a la paret s'ha hagut de fer un tractament precisament per evitar, doncs, que en un futur la humitat tornés a malmetre el nou altar.
0: De fet, això, a vegades es diu, ostres, com és que que no posen ciment a aquests llocs perquè doncs, els productes no, es posen... és a dir, cadascun té les seves característiques, no? Sí. I en aquest cas era millor calç per...
1: Sí, és el més adequat. És més, també ens vam assessorar doncs, amb una empresa del RAM que és fabricant i subministra els productes d'aquesta mena, que aquests productes ja s'han empleat en edificis històrics, sobretot ells, sobretot els edificis renaixentistes que hi ha a Itàlia, sobretot a Florència, hi ha l'època del Renaixement, segles XV, ja el revestiment de l'edifici ja es feia amb calç i veieu avui dia que estan tenen el mateix aspecte que aquella època.
0: Encara sort que tu també tens coneixements, no?, d'aquest tipus quan s'han de fer coses així.
1: Sí, això de la calç ara fa uns anys que més que posar-se de moda doncs s'ha vist que funciona millor que el ciment. Portland, en el cas dels revestiments, i la veritat és que s'ha fet una empenta, sobretot en els interiors. Els interiors de les cases, precisament, s'ha lograt, doncs, aquells ambients humits, sobretot amb cases que no són assolellades, doncs, que hi hagi un ambient sec a dintre, que es respira molt millor i es viu millor. Sí.
0: En tot cas... Més motiu que mai per venir, no?, i per participar de l'aplec, perquè doncs,
1: sí, és clar,
0: hi havia perquè... això programat, però hi havia també aquesta cosa que he hagut de fer d'emergència,
1: sí.
0: I que, com has dit, doncs, no hi comptava i desquadra els números,
1: sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Més que mai, no?, pugem i participem d'aquesta tradició.
1: Sí, llavors, evidentment, també la intenció ara també, a part que ja ho hem informat. Esclar, els mitjans d'informació tradicionalment s'utilitza potser el full parroquial, però sempre dic que llavors pels que habituals que van a missa el diumenge i que tenen i que reben el full a casa, doncs a través d'aquest mitjà ja ho hem informat. Aleshores jo sempre dic que Sant Antoni, quan hi ha l'aplec, allà hi puja la gent que va a missa i els que no hi van. Vol dir que la Sant Antoni, la gent de Sant Joan se l'estima molt i per tant doncs hi pugen molt, participen de la missa, fan la visita i bé, llavors he trobat oportú que per mitjan vostre de la ràdio, doncs que per informar-los, no?, que ja que sempre han col·laborat tan generosament, doncs ara veuran que s'ha trobat un destí pels diners, que penso que era, que era molt, molt urgent, sí.
0: Fem al revés, doncs, algú que no hagi vingut mai, com li explicaries que és la festa de Sant Antoni?
1: Bé, no, la festa de Sant Antoni jo diria que és els típics aplecs. Els aplecs té origen a les confraries, o sigui, de l'edat mitjana, segons sembla, cada ofici tenia un patró i aleshores, doncs, i llavors aquests oficis feien unes confraries i si hi havia una ermita o una església dedicada al sant, doncs quan venia la diada, aquesta confraria, doncs, organitzava tota una sèrie d'actes perquè la gent s'hi apropés i participés de les vessants religiosa i recreativa, no? Llavors, la religiosa, doncs, era la típica missa i es cantaven uns goigs, que els goigs són unes cançons amb una lletra, doncs, que pràcticament lloa, explica potser una mica la vida del sant i llavors allò o enfatitza les virtuts d'aquest sant i això es fa, diguem, en tipus vers i són, és lletra que llavors se'ls hi posa música i llavors és una mena de cant d'acció de gràcies que es canta per la festa del sant en concret i en principi doncs l'origen dels aplecs és aquest i a Sant Antoni doncs jo què sé, nosaltres tenim fa dos anys com que van plegar dos companys meus per Bordes, doncs vam, a través de l'arxiu municipal vam mirar si trobàvem els orígens de documentats que per saber doncs, des de que hi havia pobordes a Sant Antoni i vam trobar inclús de mitjans del segle XIX doncs, que ja hi havia pobordes que es cuidaven de la festa de Sant Antoni. Vol dir que estem parlant gairebé de més de 150 anys que sempre hi ha hagut un o altre que per la festa doncs s'ha cuidat d'organitzar l'aplec.
0: De fet, fa uns anys vaig escriure un article per la revista Les Garrotxes sobre els aplecs.
1: Sí.
0: I sí, vaig trobar això, coses molt antigues, no? O sigui, fa més de 100 anys, cròniques, no? De com era, no? I de com es feia, i de fet és curiós, no ha canviat molt tampoc, no? Vull dir que
1: no, perquè bueno, aquí precisament bueno, uns dels companys que m'ajuden, una companya en concret, doncs va demanar a l'arxiver d'aquí Sant Joan a veure si podíem trobar una mica de informació sobre aquest altar que estem parlant, no? I diu textualment que l'ermita en si mateixa, l'ermita és de l'any 1635, em diu. I el retaule, doncs, és del 1712. El retaule és el retaule principal del sac. Aquest retaule diu que va ser cremat en una de les guerres carlines. I llavors, als anys 1858, es va construir el nou altar que presideix l'ermita i els laterals, per un tal Josep Pagès Paleta de Sant Joan. O sigui que, imagina't, aquests dos altars laterals que doncs daten del 1858. O sigui que, en fi, ja veus els anys que tenen. Molts anys, i esclar. Doncs...
0: Déu-n'hi-do. Recordo també de quan vaig fer aquest article, que l'article aquest de la restauració que era del 1927,
1: sí,
0: explicava això, que això de les sardanes, que per ballar-les d'aquella manera era millor no ballar-ne. O sigui que també se'n ballaven ja fa 100 anys i és una de les activitats que es fan, també.
1: Sí, exacte, les sardanes sí, sempre s'han fet, inclús quan abans hi havia molta gent, quan estic parlant de 30 anys enrere o més, doncs el dia abans de Sant Antoni es feien sardanes aquí al poble de Sant Joan, però com que llavors el pas dels anys, per desgràcia, això ha anat perdent, perquè a les noves generacions doncs sembla que costa una mica mantenir aquestes tradicions, doncs cada vegada hi havia menys gent, i bé, doncs aleshores s'ha cenyit, les sardanes se celebren ja el diumenge de l'aplec.
0: Era com una segona festa major, gairebé.
1: Gairebé sí, perquè aquella abans era festa local, Sant Antoni havia set festa local, tothom parava de treballar i molta gent el dia abans ja pujava, passava la nit allà amb tendes allà fora i l'endemà doncs la resta es pujaven totes les coses al menjar i es quedaven a passar el dia a dalt a l'ermita, sí.
0: Dissabte 13 és la diada de Sant Antoni.
1: Sí, la diada del Sant, sí.
0: Hi ha una missa ja dissabte?
1: Sí, aquesta s'aprofitarà per fer la benedicció d'aquest altar i llavors doncs serà una mica també de diré unes paraules d'agraïment doncs a la gent que ha ajudat durant tants anys i els industrials que han treballat amb la construcció d'aquest nou altar, sí.
0: Des de la sortida hi haurà un pica-pica i
1: sí,
0: diumenge sí que serà ja el dia gros de la pleca, a les 12
1: sí,
0: hi haurà sardanes,
1: sí,
0: amb la cobla Foment del Montgrí, a les 12, sí, a un quart d'una benedicció del terme, missa i el cant dels goig, que és el que ens explicaves
1: sí,
0: abans, a la
1: sí,
0: una sardanes, a les dues dinar popular,
1: sí,
0: a la batissa,
1: sí, a dalt l'hotel, sí,
0: i a la tarda sardanes, el sorteig de la rifa del xai, berenar per tothom. Això, abans també es feia allà a fora amb taules i així una mica més de
1: bueno,
0: de
1: perquè
0: càtering.
1: Sí, bueno, això es va fer ja amb això té una mica d'origen abans quan hi havia la família que portava la casa de pagès annexa a l'ermita, que eren els que es cuidaven del manteniment de l'ermita en certa manera, doncs aquesta família, jo no sé si una de les condicions del lloguer de la casa, perquè com que tota la propietat és de l'Ajuntament, doncs quan arribava Sant Antoni aquesta família doncs preparava el dinar per les autoritats i el clero, no? el rector que pujava a dir missa i s'hi convidaven algú. Llavors, què va passar? quan aquesta família va marxar, llavors allò va ser un restaurant, sembla doncs que es va mantenir, però quan ja el restaurant ja va tancar definitivament, doncs per no perdre aquest costum es va començar a organitzar el dinar popular, que precisament llavors es feia a fora, no? Esperaven alguna carpa, és així, més que venia, han vingut gent d'aquests càterings que preparaven el dinar, i aleshores l'hora de servir, doncs bueno, amb l'alcalde Ramon Roquer al davant, els pobordes a darrere, i anàvem servint el dinar, i amb les nostres dones i familiars servíem el dinar a la gent allà fora. Però és clar, ara amb l'hotel on vas a parar, és super còmodo, que la sala de l'hotel del darrere és grandiosa i sincerament s'hi està molt bé, i almenys disfrutes més del dinar.
0: Sí. I si fa calor no en passes tanta, i si plou ara, doncs no pateixes.
1: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Em sembla que només queda dir que on es poden comprar els tiquets.
1: A l'oficina de turisme, i em sembla que hi ha temps fins al dia abans, el dia 12.
0: Doncs Josep, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos-ho i moltíssimes gràcies per estar al capdavant també de l'Aplec.
1: Vale, gràcies a vosaltres doncs, per permetre'm doncs, poder venir i explicar-ho, sí.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment,
0: gràcies. No sé si, aprofitant, ja que hi ets aquí i que també estàs al casal, si hi ha alguna activitat que vulguis... de la que vulguis promocionar alguna cosa que tingueu...
1: En principi, no, en aquest cas és més la presidenta, que també és la que està al davant del carro i és la que tira i la que ens va... Bueno, ens fa els suggeriments i llavors anem buscant. De moment, el casal, que jo sàpiga, el dia divendres 12 hi ha una actuació d'en...
0: D'en Capdevila.
1: Correcte, d'en Capdevila.
0: En Ferran Capdevila,
1: em sembla que és, no sé si... Bueno, ja també està anunciat,
0: Sí.
1: No sé si és a les 6 o a les 7 de la tarda, ara la memòria em falla, i és el més proper que tenim, diguem, aquesta setmana al casal. Ara ja pràcticament vam fer una sortida la setmana passada, el dia 2, però bueno, ara hi ha el del Capdevila, i llavors em sembla que ara la coral el dia 28 va cantar a Vallfogona, a la festa de la Germandat, i ara ja els dos mesos d'estiu, juliol i agost, doncs som fluixos, ara estem rumiant una mica ja de cara a la tardor, d'anar preparant coses de cara a la tardor, sí, que evidentment ja s'anunciarà oportunament, sí.
0: Molt bé, perfecte, doncs ara sí, Josep, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies, adéu, bon dia, adéu.
0: Després d'una aturada d'uns anys, Julieta Venegas ha tornat amb un projecte doble format per un llibre sobre els seus inicis i un nou treball discogràfic, Norteña, publicat a mitjans del mes passat. El disc autoproduït i bàsicament acústic explora les arrels musicals de la seva Tijuana natal amb col·laboracions com les de Bronco, David Aguilar o Natalia Lafourcade. Escoltem Tengo que contarte.

0: Hermosura.
1: I una de les novetats d'aquest any de la Unió Excursionista de Sant Joan és la recuperació de la pujada al Puig Estela, rebatejada com a Puig Estela App, i com anuncien des de l'organització a les xarxes, la podreu tornar a patir aquest pròxim dissabte 13. Tenim ja el telèfon en David Rovira perquè ens en doni tots els detalls. Hola, David.
2: Bones, què tal?
1: Bones. Explica'ns una mica, és a dir, aquesta pujada ja s'havia fet, eh?
2: Sí, aquesta pujada ja s'havia fet fa 10 anys. I, bueno, des del TAG ens havíem plantejat alguna vegada recuperar-la, que no sabíem molt bé com enfocar-la tampoc, i al final aquest any, doncs, ens vam decidir fer-ho, vam recuperar varis recorreguts que s'havien fet, i bueno, vam decidir, doncs tirar-la endavant. Tampoc ens volíem com menjar una mica l'altra cursa, i al principi doncs, ens vam plantejar també fer-ho el dia abans, però també organitzativament és molta, molta feina, i bueno, hem decidit doncs, fer dues curses amb dues dates diferents i que no tingui el seu encant.
1: Ostres, que us hagués passat pel cap fer-ho el dia abans, vol dir que el tipus de corredor és molt diferent de la TAG a la Puig Estela App?
2: Sí, és totalment diferent. La gent que sol córrer curses verticals sí que fa algunes curses en línia, però són curses més curtes i es dedica bastant a fer curses verticals, i llavors també hauríem donat la possibilitat de poder fer la cursa vertical el dissabte i la cursa en línia el diumenge. I com que també dins de la cursa en línia tenim diverses distàncies, també hagués sigut bastant xulo que, bueno, haguessis pogut venir un cap de setmana a Sant Joan i haguessis pogut córrer dissabte una cursa, diumenge una altra, i a la vegada doncs dues curses totalment diferents i, bueno, també és interessant.
1: Era un referent de les curses verticals, no sé per què es va deixar de fer.
2: Bueno, això és com totes les curses, al final, doncs, si no hi ha relleus a darrere, la gent que ho porta bastants anys fent-ho s'acaba cansant i la cursa s'acaba morint. Llavors aquesta cursa surt des d'Ogassa i entenc doncs que a Ogassa tampoc hi havia gaire relleu en tirar endavant aquesta cursa i es va acabar perdent.
1: Doncs bé, és bona notícia, si més no que recuperi. Per la gent que no en sabem molt, explica'ns què és. Entenc que això, que és pujar molt, molt ràpid i que la cursa només la pujada, no?
2: Exacte. La cursa és només de pujada. Llavors es diu quilòmetre vertical perquè hi ha 1.000 metres de desnivell positiu i res, bàsicament és un tram cronometrat de la sortida fins al punt més alt, en aquest cas el Puig Estela, que són 1.000 metres de desnivell. Llavors la distància pot anar variant, no? Hi ha vegades que doncs, hi ha més pendent i hi ha menys distància, hi ha vegades que és una mica més de pendent i una mica més de distància, però han de ser 1.000 metres positius de pujada i res, és això.
1: Se surt d'Ogassa i em sembla que hi ha dos recorreguts possibles.
2: Sí, hi ha dos recorreguts, el recorregut absolut i júnior, i llavors hi ha el recorregut infantil. I doncs bàsicament el recorregut infantil es queda a mitja pujada. El recorregut absolut són 4 quilòmetres i mig i 1.000 de desnivell positiu, i el de les categories inferiors és de 2 i mig i 700 positius.
1: Forma part de la 7a Copa Catalana de Curses Verticals de la Federació. Quin tipus de corredors i corredores espereu? Abans m'ha quedat clar això, que solen ser dos tipus de corredors diferents, els de les curses verticals i la resta. Com s'entrenen? Quina mena de corredors són?
2: Doncs la gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, que, bueno, que durant les curses també es fa la disciplina curses verticals en l'esquí. Llavors, doncs, bueno, ara s'ha com bastant seleccionat una mica la gent que fa cada curses, i en els quilòmetres verticals abans doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent i ara doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, per... bueno, també un tema muscular, només la pujada, i solem esperar... Bueno, és una mica l'incògnit, perquè també fa bastant temps que no es fa, llavors tampoc no sabem qui ens vindrà, qui no sabem tampoc si haurem... arrastrat molta gent de, també de la cursa que solia venir a la cursa en línia, però crec que vindrà un perfil més així d'esquiador, bueno, de que li agrada córrer, però tampoc no molta distància, i bueno, veurem.
1: Però veure-ho i tot també és això, deu ser tot molt més explosiu, molt més ràpid del que estem acostumats, no?
2: Sí, exacte, sí.
1: Fa molt que estan obertes les inscripcions, crec que des de finals de febrer, no? Quantes persones espereu? Ja he entès que això fins a última hora potser no ho sabreu bé, no?
2: Sí, aquest any hem decidit doncs, també fins inclús el mateix dia de la prova et pots apuntar. Sí que és cert que és una disciplina, com et deia, que també s'apropa menys gent ara mateix i ara en tenim uns 60 inscrits i comptem a ser-ne vora entre els últims dies i tot, comptem uns... Ojalà puguem arribar als 100 inscrits. Seria un èxit, la veritat, arribar als 100 inscrits, perquè les primeres setmanes sí que ens va costar una mica, però, bueno... Hi haurà 80, segur. Sí.
1: Molt bé, no sé si vols afegir alguna cosa més o ens vols explicar què més teniu preparat aquest estiu des de la Unió Excursionista o des de la TAGA 2040, si ja esteu també treballant, evidentment, amb la cursa.
2: Sí, ara un cop acabem la cursa vertical ja ens posem de ple amb la cursa en línia, que bueno, la tenim bastant més per mà, la veritat, però també porta bastanta feina. I des de Unió Excursionista, doncs, imagino que aviat es començaran a treure novetats que es faran aquest estiu i que, bueno, que la gent estigui alerta perquè hi haurà coses noves.
1: Molt bé. Doncs ja n'estarem pendents. David, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Res, a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Moltes gràcies. Adéu.
1: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna, de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens demana pels nostres orígens. Podríem ser els humans sers extraterrestres?
0: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.
3: Avui, a Més enllà de la Lluna, ens fem una pregunta. Som nosaltres, els éssers humans, extraterrestres? Avui us proposo un viatge fascinant entre la ciència i l'imaginació. Tanqueu els ulls per un moment i imagineu. Fa desenes de milions d'anys, una civilització avançada habita un planeta llunyà, Un món diferent de la Terra. Potser un planeta d'un altre sistema solar. Potser d'un altre extrem de la Via Làctea. Per alguna raó, aquell món es torna inevitable. Potser una catàstrofe natural, potser una guerra. Potser l'esgotament dels recursos. Davant la desaparició imminent de la seva espècie, els supervivents emprenen el viatge més extraordinari de la història. Creuen l'espai durant generacions fins a arribar a un petit planeta blau situat a les afores d'una galàxia espiral. Aquest planeta és la Terra. I nosaltres seríem els seus descendents. Podria ser aquesta la veritable història de la humanitat? És una idea que ha aparegut moltes vegades en novel·les, pel·lícules i també en algunes teories alternatives sobre els nostres orígens. Els seus defensors assenyalen algunes curiositats. Per què patim tant de l'esquena? Per què els parts humans són tan difícils? Per què ens cremem amb facilitat sota el sol? Per què els nens passen anys exposats a malalties mentre el seu sistema immunitari aprèn a defensar-se? I per què sembla que necessitem tecnologia per adaptar-nos a tants entorns diferents? Segons aquesta teoria, aquests detalls podrien indicar que la nostra espècie no es va desenvolupar originalment aquí, com si fóssim els hereus d'uns antics viatgers estel·lars que van arribar a la Terra fa molt de temps i van acabar oblidant el seu veritable origen. És una idea fascinant, però què diu la ciència? La resposta és clara. No existeix cap evidència de que els humans procedeixin d'un altre planeta. Tot el que sabem sobre la nostra evolució apunta a una altra direcció. Compartim ADN amb la resta dels éssers vius de la Terra. Els fòssils mostren una llarga història evolutiva que connecta els humans amb els altres primats. La genètica, la paleontologia i la biologia expliquen amb força precisió els nostres orígens. I les característiques que alguns consideren estranyes també tenen explicacions naturals. El mal d'esquena és el preu que hem de pagar per caminar drets. Els parts són tan complicats perquè tenim un cervell extraordinàriament gran pel tipus de cos que tenim. I els infants neixen relativament immadurs perquè d'una altra manera el seu cap no podria travessar el canal del part. Per tant, des del punt de vista científic, no som extraterrestres arribats d'un altre món. Però això no vol dir que l'espai no formi part de la nostra història. Existeix una hipòtesi coneguda com la panspèrmia. Segons aquesta idea, alguns dels ingredients necessaris per la vida, o fins i tot microorganismes molt simples, podien haver viatjat per l'espai a l'interior de cometes o meteorits fins a arribar a la Terra primitiva. No sabem si això va passar realment. Encara avui és una qüestió oberta. I aquí és on la realitat esdevé gairebé tan sorprenent com la ficció. Perquè hi ha una cosa que sí sabem del cert. Els àtoms que formen el nostre cos van néixer a l'interior d'estrelles antigues. El ferro que corre per la nostra sang, el calci dels nostres ossos i gran part dels elements químics que ens formen van ser forjats en estrelles que van viure, morir, molt abans de que existís la Terra. Som fills de les estrelles. Potser no som extraterrestres arribats d'una altra nau, d'un altre planeta. Però sí que som el resultat d'una història còsmica que va començar molt abans del naixement del nostre planeta. I això ens porta a una última pregunta. Si algun dia descobríssim vida intel·ligent en un altre món, fins a quin punt seria diferent de nosaltres? Potser més del que imaginem. O potser, al capdavall, tots els éssers vius de l'univers compartim el mateix origen, la pols de les estrelles. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El matí del passat divendres 29 de maig es va dur a terme un macrocontrol integral de trànsit, de transports i de seguretat ciutadana que va comptar amb la participació de 26 efectius dels dos sectors de les especialitats de trànsit d'Olot i de Girona, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Ripoll, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia Local de Ripoll i d'Inspecció de Treball. El macrocontrol, que va operar de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia, va dividir-se en dos punts de la C-17, el primer d'ells, el punt quilomètric 90,5 de la població de Ripoll, també en aquest sentit de la circulació, i un segon punt situat al 92,5 en sentit Barcelona. Es van dur a terme un total de 46 proves de detecció d'alcohol i drogues, 38 proves d'alcohol amb un resultat totes negatives i 8 de drogues, 4 d'elles amb positius administratius. La policia local de Ripoll també va efectuar 4 proves d'alcohol i drogues, totes elles amb resultat negatiu. Es van tramitar 32 denúncies per diverses tipologies d'infraccions del Servei Català de Trànsit. Respecte als transports, es van controlar 18 vehicles, dels quals 10 eren pesats, amb el resultat de 7 denúncies per infraccions, 2 de greu per excés de pes i 5 per irregularitat en el tacògraf. Es van controlar 6 motocicletes i 2 turismes amb 6 persones identificades, aquesta per part dels efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Ripoll. La Policia Nacional va identificar 7 persones i en va citar una altra per tal de tramitar el procediment ordinari d'expulsió del país. La Guàrdia Civil va controlar 13 vehicles i identificar 15 persones. Van tramitar una infracció per etiquetatge d'aliments i va inspeccionar 5 vehicles per controlar la detecció de gasoil fraudulent. Finalment, per part d'Inspecció de Treball, es van revisar 12 vehicles empresarials amb 8 persones controlades, de les quals en 3 es van detectar infraccions per estrangeria i una infracció per la seguretat social.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleó 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
3: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
1: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui, a les 5 de la tarda, hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, no ens l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini ni curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que diuen ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
3: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns a tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé deia, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'Hospital Comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots els diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

una onada massa llarga els va mullar les botes, però els quatre homes no es van ni mutar. La llum blava d'un nou dia els escalfava els rostres,

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escatxens a la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir en tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó 14, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més combois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
2: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
3: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aeris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.

cuinar-ne uns bons fogons. Casadeta amb un gitano, cuinaràs per aquells racons. Casadeta amb un gitano, cuinaràs per aquells racons.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Som-hi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
2: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
1: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
3: Amb el tema doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos doncs, plens de galledes, totes les vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
1: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

You

Durant mil·lennis, la humanitat ha construït societats i imperis sencers sobre un element tan omnipresent com incòmode: l'esclavitud. Una institució tan antiga com la guerra, adaptada a cada cultura i a cada època, capaç d'articular economies i marcar de manera profunda la vida de milions de persones que, legalment, eren propietat d'algú altre. Quan pensem en esclavitud, sovint ens venen al cap plantacions americanes, vaixells negrers i imatges del cinema. Però és aquesta la mateixa esclavitud que trobem a la península ibèrica medieval i moderna? Qui podia ser esclau? Quines feines feien? Quina protecció els oferia la llei? I, sobretot, fins a quin punt podien fugar-se, integrar-se o, fins i tot, ascendir dins d'una societat que els definia com una propietat? Avui, a les portes de Troia, explorem les arrels, les pràctiques i les contradiccions d'una institució que ha marcat la història de la humanitat. Benvinguts al món de l'esclavitud. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, un llegat incòmode. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Esmach Molina, historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i d'Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. Actualment, arxiver a la Basílica de la Sagrada Família. Molt benvingut, Ismael.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt content que siguis aquí.
1: Jo també.
0: Que bé. Bueno, l'Ismael és oient sí, de les portes. Sí, sí. Això sempre està molt bé.
1: És un somni. Un somni complit, per fi.
0: Ismael, et tiro ja una patata calenta per
1: sí,
0: anar a començar
1: endavant.
0: El programa. Podem dir que l'esclavitud és inherent a la humanitat?
1: Caram.
0: No te l'esperaves, eh?
1: Sí, no me l'esperava. Clar, és que potser aquesta pregunta ens porta a temes que s'escapen almenys al meu control, que potser poden ser més filosòfics o antropològics. Jo no et sabria confirmar 100% si l'esclavitud és inherent a la humanitat per la nostra condició, però el que sí que et puc dir és que ens ha acompanyat sempre, i no és un vestigi de l'antiguitat, no és aquesta imatge de les plantacions, de l'esclavitud de l'Imperi Romà, per exemple, és una cosa que segueix ben vigent. Existeix una fundació que és la Walk Free Foundation, que fa investigacions juntament amb l'Organització Mundial del Treball, que actualment l'últim estudi publicat, crec que és el 2023, xifra en 50 milions de persones actualment que viuen en condicions d'esclavitud. Per tant, jo no sé si inherent, però està amb nosaltres. No és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa avui pel començament. I sí que ens acabarem...
1: Per on si no.
0: Digues.
1: Per on si no.
0: Per on si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard de l'edat moderna, no, la monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant, i trobem que l'esclavitud, a més, es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que, al final, una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats, perquè... suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic. I, a més, veurem que aquesta pràctica se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens has dit, eh? Antiguitat, no? Relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no? Quan l'esclavitud queda més plenament... institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat, aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no? Però també en altres realitats més allunyades que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península Itàlica, no? Però
1: clar,
0: que també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no? Per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no? Que és com funcionava l'esclavitud a la península Ibèrica medieval i moderna. No? Aquí, primera pregunta, no? Així en met xitxa, no sé si vols començar-ho a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat... Pel que fa a la península Ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm. Sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content. Sí.
1: I al final... Si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta antiguitat tardana, uh-huh. Veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna. No? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentiniat, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no? Garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps. No? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'Imperi Romà de proveir-se de persones esclavitzades doncs van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'Imperi Romà ja no dona.
1: I al final, aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat color s'imposés a l'estructura social d'esquadres de massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes de vestir els mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? Estem en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda d'antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'Imperi Romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud. Inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o, més aviat, l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant, és una cosa...
0: Era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, que, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però, sí, és una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de... No ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem
0: adquirir,
1: no? No
0: serem nosaltres que direm que no,
1: clar.
0: I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta, doncs, una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans als 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes. Per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i, en aquest sentit, contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics a la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negre-africanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta persona.
1: Plantacions a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar.
1: Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després, la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalgades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí,
0: no?
1: Mercat tot quilòmetre zero. Amb la particularitat que, clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. Mm-hmm. I a partir d'aquí també genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa, mm-hmm, i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, mm-hmm, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius, i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra, vale, i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori. Però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs, manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda rellegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926, per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions a les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les siete partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons XI, el savi, a les siete partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se facen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren en conjunt la seva definició com a propietat i total subjugació als amos i la falta de personalitat jurídica. També veurem que això doncs no acaba de ser ben bé així, que hi ha alguns marges per on s'escolen altres pràctiques.
0: Molt bé. I quines eren les vies per esdevenir esclau? I quina era la justificació una miqueta moral i religiosa? Sobretot
1: sí.
0: Les vies.
1: Sí, les vies per accedir a l'esclavitud, que són herència, de fet, del dret romà, són tres. La guerra, el naixement i l'autovenda, no? O l'esclavitud per deutes. Bé, la guerra, doncs, ja ho hem vist, que està molt vinculat l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud. El naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
0: Això és important.
1: Això és molt important, perquè, clar, això posa... Això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures. Per tant, són lliures. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
0: I llavors, hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no? Quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no? Que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
1: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
0: Som-hi,
1: no?
0: Entrem.
1: Jo no entro gaire, perquè al final són punts de vista, però
0: okay. Vale.
1: Depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra, i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no? El pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions...
0: D'esclau, no?
1: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat,
0: sí.
1: Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades no, els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
0: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no?, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
1: Clar, tradicionalment... s'associa la tinència de persones esclavitzades a persones amb un alt poder adquisitiu, no? Terratinents, membres de l'aristocràcia, i que són empleats en grans explotacions, al servei domèstic...
0: Que això també és molt important.
1: Clar, això és molt important.
0: Tenint en compte això, també.
1: Sí, sí. Però és una... Bé, és una visió que acadèmicament ja està...
0: Està superat.
1: Està superada, mm-hmm. En part perquè la major presència de persones esclavitzades a la península Ibèrica dona peu a que molta més gent pogués accedir en aquest... Si parlem entre moltes cometes, no m'agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors... No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud masculina.
0: Vale.
1: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà, sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les zones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
0: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
1: Clar, aquí... En el tracte realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia en gran part l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
0: Uh-huh.
1: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones esclavitzades.
0: Si li talles una mà, no?
1: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
0: Hòstia, Dios,
1: i sense mans...
0: Clar, en canvi, amb unes fotes a l'esquena pots anar fent, no?
1: Sí.
0: Hòstia, és que bé.
1: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes. Sí que existeixen, en casos una mica més greus. Les marques al ferro roent, també. A més, la marca al ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu
0: que
1: tens una marca, diran, escolta, tu...
0: Ets reincident,
1: tu,
0: no, ja?
1: Tu, d'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança a la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas. Què més?
0: altres motius, no?
1: Sí.
0: Això de la llunança de la terra d'origen, suposo que escapar-se
1: el simple
0: dels maltractaments, no?
1: El desig de llibertat, no? Mm-hmm. Hem de pensar que a vegades el procés d'esclavitud era molt traumàtic en el sentit de gent en edat infantil o edat adulta capturada i convertida en esclava. Això és un trencament de la trajectòria vital molt fort, no? I això marcava moltes persones que se'n volien deslliurar d'aquesta condició. També els maltractes, els amos. No podem dir que eren molt comuns, tampoc podem dir que eren poc comuns, un 50-50, potser.
0: Vale.
1: Però, en tot cas, sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat. Vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
0: Clar.
1: Tot i això, la duresa de la mateixa, condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració, tant en l'entorn familiar com en l'entorn social. Tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei. Però, bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però, no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
0: Vale. I llavors, tot això, a veure, ja ho hem anat veient, però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
1: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clara el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades sense generar una conflictivitat social, no? Uh-huh. També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV, es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona. Sí. No? Coses molt vinculades amb aquesta por
0: a les
1: fugues.
0: No?
1: A la conflictivitat i sobretot a les fugues.
0: Les fugues.
1: No? Vale. I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
0: al
1: a
0: costat,
1: tocar, tenen
0: no?
1: la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
0: Que una persona que han capturat els Balcans...
1: Sí, ho té no, una mica més complicat. També es prohibeix a les persones lliures a fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no?
0: Vale.
1: Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
0: Molt bé, si et sembla, fem un break, un mini-break de la península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, Però ja que tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler, ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
1: sí,
0: que perviu a les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
1: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica i dins de la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets. Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, o als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
0: O sigui, aquest matís és interessant, eh?
1: Sí, clar, això és una... són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la presència de és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
0: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
1: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península Ibèrica, doncs podien venir d'Europa Oriental, podien venir del nord d'Àfrica, podien venir d'aquesta conflictivitat de frontera entre cristians i musulmans. I, de fet, l'esclavitud, per exemple, a Catalunya i a Barcelona, durant gran part de la mitjana, és eminentment blanca. Hi ha una anècdota que explica l'historiador William David Phillips, que, de fet, té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
0: Vale.
1: I a l'inici d'una... crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica... com va començar ell a interessar-se per l'esclavitud. I diu, i el cito textualment, "El meu interès en la història de l'esclavitud va sorgir en el context de les meves classes. Ensenyava sobre l'esclavitud a l'Atenes clàssica." L'Atenes clàssica, atenció.
0: Sí, sí, sí.
1: "Quan un estudiant em va preguntar, però com feien els grecs per anar fins a Àfrica a buscar els seus esclaus?"
0: Vale.
1: Jo crec que això... representa molt bé els tòpics que encara que acadèmicament estiguin superats, a nivell d'imaginari col·lectiu, jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
0: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que, com a mínim, l'alumne sabia on era Àfrica.
1: Sí.
0: Perquè ara, actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
1: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven, també depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, el mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
0: Mhm. De fet, jo t'anava a preguntar per aquí, eh? Quines tipologies d'esclaus trobem a la península Ibèrica?
1: Clar, veiem que és un col·lectiu molt heterogeni perquè, en relació amb el que hem comentat abans, que no només eren negres, tampoc ens podem quedar amb el biaix de blancs i negres. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes identitats de blancs de l'Europa Oriental i dins d'aquí, doncs, totes les identitats que puguem trobar, mudèjars, que després també seran moriscos, totes les ètnies del Golf de Guinea, musulmans i animistes, nord-africans, turcs, jueus, fins i tot també durant la moderna gent de l'Índia i les Filipines. Clar, durant gran part de la mitjana, aquesta esclavitud blanca d'Europa Oriental i del Mar Negre predomina. Aquesta via queda una mica tallada amb la caiguda de Constantinople.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular, però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de
0: Granada. No?
1: Amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia a l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència a la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls aclarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de l'encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
0: I tant que sí.
1: I de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
0: El 1500.
1: El 1500, sí, sí.
0: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
1: sí.
0: Com ho veieu, això?
1: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
0: Una miqueta!
1: ...sabrà que l'esclavitud a Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
0: Ojo,
1: Espanya,
0: ojo.
1: Espanya sí. Peninsular, atenció. El 1837.
0: 300 anys després.
1: 300 anys després. A l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no? Per la qual els futurs fills de les esclaves, doncs, ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, mm-hmm. perquè es vol abolir. Però hem d'esperar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
0: Hòstia, que fort.
1: Per tant...
0: Sempre orgullosos de la nostra història.
1: Sempre. Marca Espanya.
0: I tant, no?
1: ¿A qué quieres que te gane?
0: A veure, a l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
1: Clar, durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Uh-huh. Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i Àfrica ara és la gran, el gran comerç de persones esclavitzades negre-africanes. Per què? Perquè paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és, ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
0: És que, clar.
1: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
0: és una passada. Les xifres són
1: espeluznants. No, és
0: feridor. Sí, sí, sí.
1: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica. Mm-hmm. Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser l'arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra, Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la pisonadora per sobre. Perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada de a la moderna en el nostre territori, o una de les altres entrades en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani, que també proveirà de persones esclavitzades. Però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... El problema, que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars s'alçaran al Regne de Granada contra la corona el 1500, arran de les polítiques de conversió forçada que es materialitzaran el 1501. I un cop ja com a moriscos, és a dir, com a nous cristians convertits, les polítiques de pressió social els tornaran a portar a la rebel·lió el 1568, on tindrà lloc la guerra morisca de les Alpujarres, i allà tornaran a ser esclavitzats indiscriminadament, tot i ser cristians batejats. Per tant, no és un problema que es tanqui o una qüestió que es tanqui el 1492, sinó que perviu fins a ben entrat al segle XVI.
0: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
1: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però en el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, i sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir...
0: No era una garantia.
1: Segons el propietari, doncs, t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i...
0: I continuaràs.
1: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
0: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració, de millorar les seves condicions, etc.
1: Clar, això s'ha estudiat molt. Bueno, citaria Aurelio Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també... quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança, ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més amb una mortalitat infantil que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que a més, la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
0: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
1: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques, i de fet, en alguns casos, en casos de propietaris, doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs es podia donar el cas de que els hi ensenyessin a l'ofici.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Però clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia, Per tal, eren molt difícils aquestes estratègies com de... el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil, això també.
0: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
1: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides. En alguns casos, fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions de persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que i servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la

0: Reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè, a diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen, doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí, a vegades, trobem la veu de les persones esclavitzades.
1: Que és molt interessant.
0: És molt interessant, eh? I, a més, tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
1: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
0: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV, es constitueix la guarda d'esclaus, que és una assegurança voluntària de propietaris esclaus, que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? De donar-los de cerca i captura, no? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues, és a dir, és operativament...
1: No dona de si, no?
0: No dona abast, i dura 10 anys, crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
1: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
0: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap a altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les del bateig, el bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes, també. El bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
1: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Vale? Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
0: Sí, vale? Haurem de tallar.
1: Tu mateix.
0: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló, el 1606.
1: Vale.
0: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors
1: destins
0: que podies tenir.
1: Sí, sí, sí.
0: Donde habiéndose huido, hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
1: Brutal.
0: Aquest individu, anomenat el Zain, doncs, aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em fugo, la llibertat m'és igual. Jo em vull venjar.
1: Vale. Vols acabar la història?
0: Sí.
1: No tenim temps. Bueno, molt, molt, molt ràpid.
0: Sí, se'n diu, es tan astuto y mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de Azogue por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
1: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies
0: per
1: aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota del Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixin de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà d'una desena de pacients, als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. En aquesta ocasió, doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu, diguem-ne, pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'€11, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampiri Sales 431, programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Romolins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de jockey del planeta Terra, amb moltíssima diferència, i avui començarem l'espai sentint una versió d'un tema dels Alphaville, que no és el Forever Young, és el Big in Japan, i que sentirem en dues o potser tres versions més, fins i tot en el decurs del programa. Van dues més per no fer-me pesat, que ja ho soc prou, de pesat. En aquest cas comencem amb el David Guetta, siguent bastant fidel a l'original, però tecnificant-ho fort. Big in Japan.

coetànies de les Wet Leg, les cantants d'aquell famós Chase Long, les Panic Chuck segurament no tenen cap tema tan identificable com mínim que ens hagi arribat a nosaltres, però aquest Green and Buried és reboníssim i a més té un estil que s'assembla molt. Elles són de Cardiff, però bé, encara que no siguin angleses 100%, bé, ja sabran el que són. No els direm allò tan barroer de què posa el teu DNI, no? Perquè el meu, com que el tinc tatxat, ja em poden anar dient el que hi posa. Que ho ha fet, eh? Sempre hi ha algun cretí que es creu amb la capacitat de dir-te el que ets o deixes de ser. I per això a vegades em costa tant de definir a la gent d'un grup pel lloc d'on procedeixen, no? Presumptament de Gales, de Cardiff. Panic Shack, es diuen, ja ho he dit. Estic començant bastant fatal el programa, però cregueu que pot empitjorar molt més, fins i tot. Mentre buscava cançons ahir al vespre, vaig trobar aquest Blue December d'uns tal Callon i vaig pensar, ui, amb aquest nom, Callon, no, això no pot... Doncs em va sorprendre molt agradablement. Blue December.

0: Ei, Neil.
1: Sí, Mike.
0: Vine cap aquí.
1: Vols saber per què em vaig pagant el cap amb la paella? No és això, Mike?
0: No, no és això.
2: Oh.
0: I el meu esmorzar?
3: Sí, on és el curri de llenties, hippie? Fa dues hores que has dit que anaves a comprar.
1: Ei, vinga, tios. Sempre em toca a mi anar a comprar.
0: Doncs per què no hi has anat?
1: Perquè plou i se'm desfarà el pentina. A més, no en tinc així.
3: Hi ha quantitat de pasta, el gatet.
1: Sí, però va estret, oi?
3: Bé, obrim-lo, doncs. És allà, Vivian. Agafa'l.
4: Sabeu què és el que més m'agrada de la poma? La pela. 5 peles, 10 peles, 50 peles. Encara que la meva dona cuina fatal. Què més vols? És morta. L'altra nit sopava amb ella i... No!
0: Ah! L'has agafat?
3: No, però... Ha deixat un regalet a l'estora.
1: Molt bé, tios. Què necessitem?
3: Neil, saps perfectament que necessito. Tot el meu menjar porta etiquetes adhesives. Un moment. Són teves les coses amb una etiqueta que posa Rick al damunt?
5: Sí.
3: Oh, merda, ho sento molt, Rick. No ho sabia. Pensava que eren meves i m'ho he menjat fins l'última engruna.
1: Escolteu, tios, jo sé de qui és el menjar d'aquí. Entesos? Perquè faig tota la compra i tota la neteja. Per les meves funcions podria ser les vostres mares.
3: Res a veure, no ho diem les nostres mares.
1: D'acord, es veu que hi ha metàfores que no admeten una anàlisi detallada. Així tot, per exemple, aquest grumull de floridura verdosa del platat és el Rick.
3: Sí, ell és copita sobre mi, però sí que t'aconsello que no hi mengis.
1: La mostra d'orina i el supermús són del VIP.
3: Sí, i la meva poció. La meva poció també.
1: Quina poció?
3: És una poció que he inventat que quan el pacient se la veu es converteix en un maníac homicida amb una destral. Bàsicament és l'antídot pels que no són un maníac homicida amb una destral. El mercat potencial és grandiós!
1: És això d'aquí?
3: Sí, ho he posat en una llauna de Coca-Cola perquè ningú no s'ho begui, per error.
1: Saps què? Estic segur que d'aquí una estona se'l veurà algú i es convertirà en un maníac homicida amb una destral, tio.
3: Sí, segur que sí. Seria tan típic que es muntés un número tan bèstia i tan increïble en aquesta casa, eh, que sí? He dit, que sí?
1: Què?
3: Què de què, hippie?
1: Què necessitem?
3: Mira, necessitem de tot, excepte mostres d'orina, grumolls verdosos i supermús.
1: De tot. Molt bé. Llenties, paper pintat...
3: Vés a comprar ja!

Encara que ja faci un any i escaig que no està entre nosaltres, la Françoise Hardy segueix en els nostres vampiressados com, és la cançó que n'acabem de sentir. I seguidament sentirem el Say So Me amb una cançó que es diu Old Town.

encara que Van Calçeri és una banda de Montpeller, canten a l'Avien de Ceba, que és un departament pràcticament atlàntic que es diu d'aquesta manera, i que per cantar-li han utilitzat una música que jo vaig dir, això és Serge Gainsbourg seguríssim. Doncs no, seguríssim no ho era, i al cap de pensar-hi mitja micona me'n vaig adonar que era una versió del Tamás dels The Kings, Village Green, que sentim seguidament.

Encara res, McPhee. No, no res. Però hi deu haver alguna cosa. No. Res de res. Escolta,

0: No m'ho preguntis, pregunta-ho a l'Institut de Serveis Laborals.
1: No pots, tu?
0: És un lletello?
1: No.
0: Bé, passa'm l'ampolla de llet.

I de la banda més, per mi, més influent del pop anglès de la dècada dels 60, els The Kinks, dels quals n'hem sentit un segon tema, aquest Days, que m'ha fet pensar, no sé per quins viaranys del cervell, en el Piero Piccione, un compositor de bandes sonores italià que interpretava aquesta bonica bossa nova, Bossa per Alberto.

0: Big in Japan!
1: El 7 Takes a Holiday és un nom tan brillant per un grup que, encara que no haguessin fet aquesta versió reboníssima del Big in Japan, haurien d'haver-hi sonat igualment un dia o altre, però mira, ja ho han fet. Aprofitem la vinentesa i continuem el nostre espai sentint ara una versió que, a veure, no seria la més convencional possible del grandíssim tema Insurrección de l'última la fila, passat pels sedars d'en Miqui Puig.

0: Això ja és passar-se un pèl de rosca. La vaig deixar aquí mateix el dimecres. No és com si creixessin els arbres o una cosa així.
1: Què has perdut, Rick?
0: Mira, tenia mitja poma aquí. Vinga, confesseu qui l'ha agafada.
2: Per què la guardaves? Per regalar-li al professor? O d'antídot contra les llenties?
0: No, d'antídot contra tu, Ben. L'has agafat tu, Mike?
1: Mira, si has de fer un pecat, millor que sigui original.
0: Com s'ha d'entendre això?
1: No ho sé.
0: Buscaré els pinyols a la teva paperera.
1: No ho hauria de fer.
0: Per què no?
1: Hi ha un domador de lleons a la meva habitació.

Indubtablement, l'insurrecció original de l'Último de la Fila és una de les millors cançons del pop d'aquella època i també de la trajectòria d'aquesta banda usonenco-barcelonina. Ja que ens n'hem anat fins als anys 80, aprofitarem per sentir un tema d'una banda de Liverpool que es diu En Barbel i la cançó Hip and Her Cheek Electric. Cheek vol dir galta, hip i la seva galta elèctrica, procedent d'un disc que recull l'esperit revolucionari de la música feta a la ciutat dels Beatles entre mitjans dels anys 70 i mitjans dels 80, que anirem més ràpid a dir-ho. Doncs aquesta cançó em va semblar especialment encertada i segurament en sentirem alguna més d'aquest àlbum en properes edicions de Vampiresados.

Des d'Austin, Texas, els Boxtrot ens cantaven o cantaven a les Mother, Sisters, Doctors and Wives en aquest tema de pop brillantíssim, o almenys a mi m'ho ha semblat, potser no fins al límit de la cançó que sentirem seguidament, que pràcticament inaugurava l'era de la música disco i que m'hi ha fet pensar molt el títol de la cançó dels Boxtrot, perquè la banda que la interpretava o el projecte musical que l'interpretava responia al nom també dels Mothers, Fathers, Sisters and Brothers, i el tema es deia TSOP, que en realitat volia dir The Sound of Philadelphia, i que va marcar els primers anys de la dècada del 70 al 1974. Coneixeu gent d'aquest any o d'anys paral·lels? Doncs som fills de The Sound of Philadelphia.

0: No havia vist mai ploure així.
1: I doncs, on és l'esmorzar?
0: Ai, no, ja sabia que havia sortit per alguna cosa.
2: Mira, Nil, si el teu cap fes vaga, no ho notaria ningú.
1: Em moro de gana, mala bèstia!
3: Sí, no pares de dir-ho, Hitler! Per què no mous el cul en lloc d'agaçar-te i vas a comprar tu mateix?
0: Això, Vivian.
1: Perquè no vull acabar amb el front rovellat.
3: Una mica de pluja no fa mal a ningú. A més, pots agafar el teu estúpid cotxe.
1: Podria si el tingués ben lligat.
3: Ostres, mireu quina aigua que cau ara. No arribarem a anar a comprar.
1: Ei, Nil, em deixes que et miri les amígdales?
0: Per què? Faig cara de malalt?
1: No. Només em vull treure les ganes d'esmorzar.
3: Oh, per l'amor de Déu! Per què no ens podem comportar com gent civilitzada? Vull dir que al cap i a la fi som estudiants. Som prou grans per votar? Som prou grans per fer coses amb les noies? Podem anar a la presó? Podem conduir? La setmana passada fins i tot vaig anar a una sala i... Així doncs, per què no penses en alguna activitat adulta per passar l'estona fins que acabi de ploure? Mai. 23, 24, 25, 26, 27...

0: 67, 80, 2.500! Ja vinc! Llestos o no? Trobat mai!
1: Oh, no val.
0: Què?
1: Jo sóc el millor jugador d'aquesta casa, així que val més que trobis els altres abans.
0: Ho sento, Mike.
1: Tranquil, ja està bé. Simplement, torna d'aquí 5 minuts quan tots hagin perdut.
0: Val. És un amagatall perfecte, Mike.
1: Gràcies, gràcies.
0: Ei, de què vas, Vivian? T'he trobat! Per què ningú juga això com Déu mana?
2: Escolta, tio, jo encara no m'havia pagat.
0: Doncs t'importaria fer-ho ara, sisplau? Comptaré fins a 5. 5! Imbècil!

parlant d'argentins, ens havíem de recongraciar sentint els Angry Z i aquest mal parido a un ritme endimoniadament bluegrass. Sabeu que... Bé, sí que ho sabeu, que el nom del programa es diu Empiresados perquè ens neguem a fer-nos grans. Doncs To Be Young és una cançó dels Two Wounded Birds que, sens dubte, ens ajudarà a aconseguir-ho.

0: Femer. No cal que la gent que habitualment utilitza la carretera nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses sigui molt perspicaç per adonar-se que divendres el trànsit i de retruc els avançaments perillosos i la velocitat hi augmenten exponencialment. La gent que té segona residència a la vall de Camprodon enveeix el nostre hàbitat de circulació per accedir amb una pressa incomprensible cap al seu retir de cap de setmana. Des de fa 3 mesos que aquesta carretera està tallada a mig camí entre tots dos municipis, just a la conflictiva altura de Ribamala, on va haver-hi una esllavissada de roques del cingle que la voreja. De llavors ençà, el pas de vehicles hi és regulat per semàfors. Entre setmana, les cues són mínimes, però quan els segons residents i turistes arriben en tromba, poden ser desesperants. Dissabte passat a les 2 del migdia, arribava fins a la rotonda de la CBG, en direcció nord, i per acabar-ho d'adobar, algú havia famat els camps propers a Rama i la Barricona el divendres al vespre. Jugada mestra. Els efectes polítics de la Dana al País Valencià han fet que des d'aleshores qualsevol episodi irregular de pluja sigui advertit gairebé com una catàstrofe per polítics i serveis meteorològics. Prefereixen que la gent es quedi a casa abans que algú, ni que sigui per casualitat, prengui mal i puguin trontollar les cadires del subsecretari, el conseller o el president. Seria una pena de perdre'ls amb la capacitat de treball, sobreactuat, que diuen tenir. Només faltaria que una altra esllavissada posés en perill la vida i el que és pitjor el càrrec d'algú. El fantasma de Mazón sobrevola les seves consciències. Per això, arriba mala, en lloc de fer-hi una reparació ràpida i a pujar a l'alçada d'uns blocs de ciment que més aviat semblen els mitjons d'un adolescent tarat, han preferit tenir-nos fent cua en un exercici d'excés de cel vergonyós. Perquè, d'altra banda, molta pressa en gestir l'obra no sembla pas que la tinguin. I posar policia o operaris de carreteres a regular el temps de pas, tampoc. La gent de ciutat prou que estan acostumats a perdre el temps miserablement embossats en qualsevol cruïlla, però els ripollès són molt més de moure'ns en espais curts, també de temps. Els que ja tenim una certa edat, encara que sovint ens traguem anys, vam ser testimonis durant una època del malestar que generava la cursa de mitja distància entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses en els poders fàctics de la vall de Camprodon. El sector turístic es negava que la carretera estigués tallada durant 4 hores o més, perquè en lloc de passar-hi cotxes i motos, ho feia gent corrent. Com que ara estan de moda els esports individuals i soporífers, suposo que no gosen exclamar-se gaire. També resulta curiós que tenint l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, com a delegat del govern català de les comarques gironines i el de Llanars, Amadeu Rossell, com a president del Consell Comarcal, no hagin aprofitat per fer més pressió per resoldre aquesta problemàtica. O potser ja els va bé que la via natural per anar de la metròpoli cap a la vall es desviï per la Garrotxa. D'aquesta manera, si algú s'ha tallat malament un ungle, pot aprofitar per passar per l'hospital de referència als camprodonins a curar-la. A Olot, clar. Això sí, que no descartin que la vall de Bianya o la vall d'en Bas també els femin els camps. La pagesia no està per hòsties.
1: Yo en el humo veo incendio.

Clara Peya i Carmen Acián amb un veu incendios que ens pot recordar a la Rosalía claríssimament, tot i que no vol dir que sigui un fet producte de l'altre, no? No vull dir res perquè llavors la gent se m'emprenya, però sí, perquè hi ha bastant mal humor en el món, no hi ha felicitat. En canvi, els Orange Juice, els escocesos, fa molts anys sí que ens cantaven a la felicitat. Felicity d'Orange Juice.

Sabeu que ja estem a la segona bola extra i encara no hem triat el millor tema del 430, que crec que podria ser el Blowing Up dels Kiwi Junior, que un cop sentit un altre cop el tema, una vegada i una altra, vaig arribar a la conclusió que s'assemblava molt, tant per la veu com per l'estil musical, als suecs Speed Market Avenue. Sentim un fragment breu del Blowing Up.

per si no recordeu el Speed Market Avenue, en posem un fragment també, així de forma breu, perquè pugueu comparar, a veure si... Bueno, potser estic dient pajarades, que tampoc m'estranyaria, eh? Vull dir, és una de les meves especialitats. Posem un tros de drama i ho compareu, i si no tinc raó, doncs no la tinc. Vull dir, és que no, tampoc la solo tindre gaire mai, eh? Vull dir que tampoc és cap novetat.

Va, que potser m'equivoco, però potser... Imagineu-vos que no. Sentim Gypsy and the Cat, un grup que abans es deia GATK, que eren, és l'acrònim precisament de Gypsy and the Cat, que ens interpreten una cançó que es diu Bloom i que després tindrà el seu repicó en forma de Seattle Sound.

de Melbourne cap a conquerir el món, tot i que qui el va conquerir veritablement és la connexió de Washington, de l'estat de Washington, de Seattle, Nirvana, In Bloom.

Segur que us sona el Johnny Thunders, però no us sona tant en Billy Grant i la sempre diferent banda fantasma, tot i que no serà perquè a partir d'ara no hi dediquem esforços. Born to Lose és aquesta versió que ens sentim ara mateix des de Sant Pere de Torelló.

El menjador d'una casa sempre pot ser el millor estudi si la gent que s'hi implica, doncs, té ganes de fer-ho bé, com és el cas. Com és el cas d'en Billy Grant i la sempre diferent banda fantasma, evidentment. Sentim per acomiadar-nos ja d'una vegada un altre cop els Two Wonder Birds i el No Goodbyes.

0: Vinga, i ara sí, que cada cop em faig més llarg i més pesat, eh? Fins la setmana entrant. Adéu.
1: El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 8 de juny de 2026. I un dia com avui de 1957, l'enginyera informàtica Sophie Mary Wilson naixia a Leeds, Anglaterra. Nascuda com a Roger Wilson, aquesta enginyera va ser fonamental pel desenvolupament de la programació i llenguatge informàtic. Abans d'anar a la universitat, Wilson ja havia dissenyat i construït dos sistemes elèctrics per una companyia química britànica al costat d'on vivia, un microprocessador que servia per controlar de manera electrònica l'alimentació de les vaques. Més endavant, durant un descans de Setmana Santa, als estudis universitaris que cursava a Cambridge, va dissenyar per primera vegada un microordinador. Ja com a enginyera a Acorn Computers, va ser fonamental en el disseny del BBC Micro, inclòs el llenguatge de programació BBC Basic, el desenvolupament del qual va liderar durant els següents 15 anys. Wilson va començar a dissenyar per primera vegada el conjunt d'instruccions per a un dels primers processadors d'ordinadors de joc d'instruccions reduïts, RISC, un tipus de processador que es convertiria més tard en el nuclis IP amb més èxit, i el 2012 ja s'utilitzaven el 95% dels telèfons intel·ligents. És actualment directora d'un important conglomerat tecnològic. El 2011 va ser reconeguda per una destacada revista informàtica com una de les 15 dones més importants de la història de la tecnologia. També va ser nomenada comandant de l'Imperi Britànic. I un dia com avui de 1996, els Fugees arribaven per primer cop al número 1 de les llistes britàniques. Ho feien amb la versió de Killing Me Softly, un tema que formava part de The Score, el segon àlbum del trio de hip-hop publicat al febrer d'aquell any.

0: I com cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni, i d'això, això vol dir que la cita és ja, és aquest pròxim diumenge. Aquest any, a banda de la missa, el dinar popular i la ballada de sardanes, hi ha alguna novetat de la qual en parlem tot seguit amb en Josep Illa, que tenim a l'estudi. Hola, Josep.
1: Hola, bon dia.
0: Ara fèiem conya que entre una cosa i l'altra parlem amb tu tot sovint, que des que et vas jubilar, que continues fent molta feina, eh? Well, diferent, però continues fent feina.
1: És per no avorrir-me i fer funcionar el cap, que és el principal, quan arribes a aquesta edat.
0: No, no, a més hi ha coses com la d'avui que són tradició i, i que si s'aguanten i es conserven és gràcies a gent com, com tu i com d'altres que t'han precedit i com d'altres que vindran.
1: Sí, no? Que espero que vinguin. Almenys ja intentem fer-ne ressò, que la gent s'animi a col·laborar. Però bueno, mira, mentre hi hagi salut i ganes, doncs endavant.
0: Parlàvem d'una novetat.
1: Sí, sí, aquest any, doncs, a Sant Antoni, a l'ermita, quan entres a l'ermita, doncs, hi ha l'altar principal dedicat al sant, i als laterals hi ha uns altars. A l'esquerra n'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc, doncs, va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que literalment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, de que es havia de substituir. Aleshores, doncs, bé, doncs, teníem uns diners recollits dels darrers 3 anys, diguem, dels aplecs de lo que col·labora la gent, i llavors, un cop es descompten les despeses, doncs, bueno, doncs hi ha un remanent de diners que de moment, doncs, es anaven guardant a l'espera que es pogués fer alguna actuació, i aquest moment, doncs, ha arribat ara, no? Aleshores es van contactar amb industrials, en principi amb un fuster i el pintor, i cadascú, doncs, em va passar una nota aproximada de lo que podia valdre. Doncs vaig veure que amb els diners que teníem estalviats, doncs, hi podíem arribar, i bé, doncs, vam dir, doncs, que endavant. Aleshores, quan això ja ens hi vam posar, doncs, passat l'aplec de l'any passat, ja vam dir que inclús a l'aplec de l'any passat ja vaig anunciar a la gent, doncs, de que es farien millores i que s'informaria anticipadament de lo que es fes. Aleshores, doncs, vam anar per tirar endavant, podríem dir, les obres, en certa manera, i quan es va retirar l'altar existent, doncs vam tenir la desagradable sorpresa que la paret del darrere, doncs, estava tan o més malament que l'altar. I
0: és clar.
1: Sí? Sí, llavors s'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va procedir, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient, i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç, principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa, és a dir, la humitat que rep del terreny, doncs no se la queda, l'expulsa, respira, podríem dir. I perquè allà el problema que també vam veure, a part que havia afectat l'altar, a part de la plaga que hi pogués haver-hi a l'altar, que ataca la fusta, digue-li termita, digue-li el que vulguis, doncs també es havia anat humitejant al part dels anys, i entre les humitats i entre l'acció dels invasors, doncs, bueno, l'altar es va malmetre. Aleshores, a la paret s'ha hagut de fer un tractament precisament per evitar, doncs, que en un futur la humitat tornés a malmetre el nou altar.
0: De fet, això, a vegades es diu, ostres, com és que que no posen ciment a aquests llocs perquè doncs, els productes no, es posen... és a dir, cadascun té les seves característiques, no? Sí. I en aquest cas era millor calç per...
1: Sí, és el més adequat. És més, també ens vam assessorar doncs, amb una empresa del RAM que és fabricant i subministra els productes d'aquesta mena, que aquests productes ja s'han empleat en edificis històrics, sobretot ells, sobretot els edificis renaixentistes que hi ha a Itàlia, sobretot a Florència, ja a l'època del Renaixement, segles XV, ja el revestiment de l'edifici ja es feia amb calç i veieu avui dia que estan tenen el mateix aspecte que aquella època.
0: Encara sort que tu també tens coneixements, no?, d'aquest tipus quan s'han de fer coses així.
1: Sí, això de la calç ara fa uns anys que més que posar-se de moda doncs s'ha vist que funciona millor que el ciment. Portland, en el cas dels revestiments, i la veritat és que s'ha fet una empenta, sobretot en els interiors. Els interiors de les cases, precisament, s'ha lograt, doncs, aquells ambients humits, sobretot amb cases que no són assolellades, doncs, que hi hagi un ambient sec a dintre que es respira molt millor i es viu millor. Sí.
0: En tot cas... Més motiu que mai per venir, no?, i per participar de la plec, perquè doncs,
1: sí, és clar,
0: hi havia perquè... això programat, però hi havia també aquesta cosa que he hagut de fer d'emergència,
1: sí.
0: I que, com has dit, doncs, no hi comptava i desquadra els números,
1: sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Que, més que mai, no?, pugem i participem d'aquesta tradició.
1: Sí, llavors, evidentment, també la intenció ara també, a part que ja ho hem informat, esclar, els mitjans d'informació tradicionalment s'utilitza potser el full parroquial, però sempre dic que llavors pels que habituals que van a missa el diumenge i que tenen i que reben el full a casa, doncs a través d'aquest mitjà ja ho hem informat. Aleshores jo sempre dic que Sant Antoni, quan hi ha la plec, allà hi puja la gent que va a missa i els que no hi van. Vol dir que la Sant Antoni, la gent de Sant Joan se l'estima molt i per tant doncs hi pugen molt, participen de la missa, fan la visita i bé, llavors he trobat oportú que per mitjan vostre de la ràdio, doncs que per informar-los, no?, que ja que sempre han col·laborat tan generosament, doncs ara veuran que s'ha trobat un destí pels diners, que penso que era, que era molt, molt urgent, sí.
0: Fem al revés, doncs, algú que no hagi vingut mai, com li explicaries que és la festa de Sant Antoni?
1: Bé, no, la festa de Sant Antoni jo diria que és els típics aplecs. Els aplecs té origen a les confraries, o sigui, de l'edat mitjana, segons sembla, cada ofici tenia un patró i aleshores doncs, i llavors aquests oficis feien unes confraries i si hi havia una ermita o una església dedicada al sant, doncs quan venia la diada aquesta confraria doncs organitzava tota una sèrie d'actes perquè la gent s'hi apropés i participés de les vessants religiosa i recreativa, no? Llavors, la religiosa, doncs, era la típica missa i es cantaven uns goigs, que els goigs són unes cançons amb una lletra, doncs, que pràcticament lloa, explica potser una mica la vida del sant i llavors allò o enfatitza les virtuts d'aquest sant i això es fa, diguem, en tipus vers i és lletra que llavors se'ls hi posa música i llavors és una mena de cant d'acció de gràcies que es canta per la festa del sant en concret i en principi doncs l'origen dels aplecs és aquest i a Sant Antoni doncs jo què sé, nosaltres tenim fa dos anys com que van plegar dos companys meus per Bordes doncs vam, a través de l'arxiu municipal vam mirar si trobàvem els orígens de documentats que per saber doncs, des de que hi havia pobordes a Sant Antoni i vam trobar inclús de mitjans del segle XIX doncs, de que ja hi havia pobordes que es cuidaven de la festa de Sant Antoni. Vol dir que estem parlant gairebé de més de 150 anys que sempre hi ha hagut un o altre que per la festa doncs s'ha cuidat d'organitzar la plec.
0: De fet, fa uns anys vaig escriure un article per la revista Les Garrotxes sobre els aplecs.
1: Sí.
0: I sí, vaig trobar això, coses molt antigues, no? O sigui, fa més de 100 anys, cròniques, no? De com era, no? I de com es feia, i de fet és curiós, no ha canviat molt tampoc, no? Vull dir que...
2: La veu de Sant Joan, 107.4
1: precisament, uns dels companys que m'ajuden, una companya en concret, doncs va demanar a l'arxiver d'aquí Sant Joan a veure si podíem trobar una mica d'informació sobre aquest altar que estem parlant, no? Sí. I diu textualment que l'ermita en si mateixa, l'ermita, és de l'any 1635, em diu. I el retaule, doncs, és del 1712. El retaule és el retaule principal del sac. Aquest retaule diu que va ser cremat en una de les guerres carlines. I llavors, als anys 1858, es va construir el nou altar que presideix l'ermita i els laterals, per un tal Josep Pagès Paleta de Sant Joan. Uh-huh. O sigui que, imagina't, aquests dos altars laterals que... doncs daten del 1858. Uh-huh. O sigui que, en fi, ja veus els anys que tenen. Molts anys, i esclar. Doncs...
0: Déu-n'hi-do. Recordo també de quan vaig fer aquest article, que l'article aquest de la restauració, que era del 1927,
1: sí,
0: explicava això, que això de les sardanes, que per ballar-les d'aquella manera era millor no ballar-ne. O sigui que també se'n ballaven ja... Fa 100 anys i és una de les activitats que es fan, també?
1: Sí, exacte, les sardanes sí, sempre s'han fet, inclús quan abans hi havia molta gent, quan estic parlant de 30 anys enrere o més, doncs el dia abans de Sant Antoni es feien sardanes aquí al poble de Sant Joan, però com que llavors el pas dels anys, per desgràcia, això ha anat perdent, perquè a les noves generacions doncs sembla que costa una mica mantenir aquestes tradicions, doncs cada vegada hi havia menys gent, i bé, doncs aleshores s'ha cenyit, les sardanes se celebren ja el diumenge de la plec.
0: Era com una segona festa major, gairebé.
1: Gairebé sí, perquè aquella abans era festa local, Sant Antoni havia set festa local, tothom parava de treballar, i molta gent el dia abans ja pujava, passava la nit allà amb tendes allà fora, i l'endemà doncs la resta es pujaven totes les coses al menjar i es quedaven a passar el dia a dalt a l'ermita, sí. Mm.
0: Dissabte 13 és la diada de Sant Antoni.
1: Sí, la diada del Sant, sí.
0: Hi ha una missa ja dissabte?
1: Sí, aquesta s'aprofitarà per fer la benedicció d'aquest altar, i llavors doncs serà una mica també de diré unes paraules d'agraïment doncs a la gent que ha ajudat durant tants anys i els industrials que han treballat amb la construcció d'aquest nou altar, sí.
0: Des de la sortida hi haurà un pica-pica i sí, diumenge sí que serà ja el dia gros de la plec, a les 12 sí, hi haurà sardanes,
1: sí,
0: amb la cobla Foment del Montgrí, a les un quart d'una benedicció del terme, missa i el cant dels goig, que és el que ens explicaves sí, abans, a la sí, una sardanes, a les dues dinar popular,
1: sí,
0: a la batissa,
1: sí, a dalt l'hotel, sí,
0: i a la tarda sardanes, el sorteig de la rifa del xai, berenar per tothom. Uh-huh. Això, abans també es feia allà a fora, amb taules i així una mica més de càtering.
1: Sí, bueno, això es va fer... Això té una mica d'origen abans, quan hi havia la família que portava la casa de pagès anexa a l'ermita, que eren els que es cuidaven del manteniment de l'ermita, en certa manera, doncs aquesta família, jo no sé si... una de les condicions del lloguer de la casa, perquè com que tota la propietat és de l'Ajuntament, doncs quan arribava Sant Antoni, aquesta família doncs preparava el dinar per les autoritats i el clero, no? El rector que pujava a dir missa, i s'hi convidaven algú. Llavors, què va passar? quan aquesta família va marxar, llavors allò va ser un restaurant, sembla doncs que es va mantenir, però quan ja el restaurant ja va tancar definitivament, doncs per no perdre aquest costum es va començar a organitzar el dinar popular, que precisament llavors es feia a fora, no? Esperaven alguna carpa, és així, més que venia, han vingut gent d'aquests càterings que preparaven el dinar, i aleshores l'hora de servir, doncs bueno, amb l'alcalde Ramon Roquer al davant, els pobordes a darrere, i anàvem servint el dinar, i amb les nostres dones i familiars servíem el dinar a la gent allà fora. Però és clar, ara amb l'hotel on vas a parar, és supercòmodo, que la sala de l'hotel del darrere és grandiosa i sincerament s'hi està molt bé, i almenys disfrutes més del dinar.
0: Sí. I si fa calor no en passes tanta, i si plou ara, doncs no pateixes.
1: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Em sembla que només queda dir que on es poden comprar els tiquets...
1: A l'oficina de turisme, i em sembla que hi ha temps fins al dia abans, el dia 12.
0: Doncs Josep, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos-ho i moltíssimes gràcies per estar al capdavant també de l'Aplec.
1: Vale, gràcies a vosaltres doncs, per permetre'm doncs, poder venir i explicar-ho, sí.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.
0: No sé si, aprofitant, ja que hi ets aquí i que també estàs al casal, si hi ha alguna activitat que vulguis... de la que vulguis promocionar, alguna cosa que tingueu...
1: En principi, no, en aquest cas és més la presidenta, que també és la que està al davant del carro i és la que tira i la que ens va... Bueno, ens fa els suggeriments i llavors anem buscant. De moment, el casal, que jo sàpiga, el dia divendres 12 hi ha una actuació d'en...
0: D'en Capdevila.
1: Correcte, d'en Capdevila.
0: En Ferran Capdevila.
1: Ferran Capdevila, sembla que és, no sé si... Bueno, ja també està anunciat,
0: Sí.
1: No sé si és a les 6 o a les 7 de la tarda, ara la memòria em falla, i és el més proper que tenim, diguem, aquesta setmana al casal. Ara ja pràcticament vam fer una sortida la setmana passada, el dia 2, però bueno, ara hi ha allò del Capdevila, i llavors em sembla que la coral el dia 28 va cantar a Vallfogona, a la festa de la Germandat, i ara ja els dos mesos d'estiu, juliol i agost, doncs som fluixos, ara estem rumiant una mica ja de cara a la tardor, d'anar preparant coses de cara a la tardor, sí, que evidentment ja s'anunciarà oportunament, sí.
0: Molt bé, perfecte, doncs ara sí, Josep, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies, adéu, bon dia, adéu.
0: Després d'una aturada d'uns anys, Julieta Venegas ha tornat amb un projecte doble format per un llibre sobre els seus inicis i un nou treball discogràfic, Norteña, publicat a mitjans del mes passat. El disc autoproduït i bàsicament acústic explora les arrels musicals de la seva Tijuana natal amb col·laboracions com les de Bronco, David Aguilar o Natalia Lafourcade. Escoltem Tengo que contarte.

0: Hermosura.
1: I una de les novetats d'aquest any de la Unió Excursionista de Sant Joan és la recuperació de la pujada al Puig Estela, rebatejada com a Puig Estela App, i com anuncien des de l'organització a les xarxes, la podreu tornar a patir aquest pròxim dissabte 13. Tenim ja el telèfon en David Rovira perquè ens en doni tots els detalls. Hola, David.
2: Bones, què tal?
1: Bones. Explica'ns una mica, és a dir, aquesta pujada ja s'havia fet, eh?
2: Sí, aquesta pujada ja s'havia fet fa 10 anys.
1: Mm-hmm.
2: I, bueno, des del TAG ens havíem plantejat alguna vegada recuperar-la, que no sabíem molt bé com enfocar-la tampoc, i al final aquest any, doncs, ens vam decidir fer-ho, vam recuperar varis recorreguts que s'havien fet, i bueno, vam decidir, doncs tirar-la endavant. Tampoc ens volíem com menjar una mica l'altra cursa, i al principi, doncs, ens vam plantejar també fer-ho el dia abans, però també organitzativament és molta, molta feina, i, bueno, hem decidit, doncs, fer dues curses amb dues dates diferents i que no tingui el seu encant.
1: Ostres, que us hagués passat pel cap fer-ho el dia abans, vol dir que el tipus de corredor és molt diferent de la TAG a la Puig Estela App?
2: Sí, és totalment diferent. La gent que sol córrer curses verticals sí que fa algunes curses en línia, però són curses més curtes i es dedica bastant a fer curses verticals, i llavors també hauríem donat la possibilitat de poder fer la cursa vertical el dissabte i la cursa en línia el diumenge. I com que també dins de la cursa en línia tenim diverses distàncies, també hagués sigut bastant xulo que, bueno, haguessis pogut venir un cap de setmana a Sant Joan i haguessis pogut córrer dissabte una cursa, diumenge una altra, i a la vegada, doncs, dues curses totalment diferents i, bueno, també és interessant.
1: Era un referent de les curses verticals. No sé per què es va deixar de fer.
2: Bueno, això és doncs, com totes les curses, al final, doncs, si no hi ha relleus a darrere, la gent que ho porta bastants anys fent-ho s'acaba cansant i la cursa s'acaba morint. Llavors, aquesta cursa surt des d'Ogassa i entenc, doncs, que a Ogassa tampoc hi havia gaire relleu en tirar endavant aquesta cursa i es va acabar perdent.
1: Doncs bé, és bona notícia, si més no, que recuperi. Per la gent que no en sabem molt, explica'ns què és. Entenc que això, que és pujar molt, molt ràpid i que la cursa només la pujada, no?
2: Exacte. La cursa és només de pujada. Llavors es diu quilòmetre vertical perquè hi ha 1.000 metres de desnivell positiu i res, bàsicament és un tram cronometrat de la sortida fins al punt més alt, en aquest cas el Puig Estela, que són 1.000 metres de desnivell. Llavors la distància pot anar variant, no? Hi ha vegades que, doncs, hi ha més pendent i hi ha menys distància, hi ha vegades que és una mica més de pendent i una mica més de distància, però han de ser 1.000 metres positius de pujada i res, és això.
1: Se surt d'Ogassa i em sembla que hi ha dos recorreguts possibles.
2: Sí, hi ha dos recorreguts, el recorregut absolut i júnior, i llavors hi ha el recorregut infantil. I doncs bàsicament el recorregut infantil es queda a mitja pujada. El recorregut absolut són 4 quilòmetres i mig i 1.000 de desnivell positiu, i el de les categories inferiors és de 2 i mig i 700 positius.
1: Forma part de la 7a Copa Catalana de Curses Verticals de la Federació. Quin tipus de corredors i corredores espereu? Abans m'ha quedat clar això, que solen ser dos tipus de corredors diferents, els de les curses verticals i la resta. Com s'entrenen? Quina mena de corredors són?
2: Doncs la gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, que bueno, que durant les curses també es fa la disciplina curses verticals en l'esquí. Llavors, doncs, bueno, ara s'ha com bastant seleccionat una mica la gent que fa cada curses, i en els quilòmetres verticals abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent i ara doncs cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu doncs fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa doncs que els encaixa bastant per distància, per temps, per... bueno, també un tema muscular, només la pujada, i solem esperar... Bueno, és una mica l'incògnit, perquè també fa bastant temps que no es fa, llavors tampoc no sabem qui ens vindrà, qui no sabem tampoc si haurem... arrastrat molta gent de, també de la cursa que solia venir a la cursa en línia, però crec que vindrà un perfil més així d'esquiador, de... Bueno, de que li agrada córrer, però tampoc no molta distància, i bueno, veurem.
1: Però veure-ho i tot també és... Això deu ser tot molt més... Explosiu molt més ràpid del que estem acostumats, no?
2: Sí, exacte. Sí.
1: Fa molt que estan obertes les inscripcions, crec que des de finals de febrer, no? Quantes persones espereu? Ja he entès que això fins a última hora potser no ho sabreu bé, no?
2: Sí, aquest any hem decidit doncs, també fins inclús el mateix dia de la prova et pots apuntar. Sí que és cert que és una disciplina, com et deia, que també s'apropa menys gent ara mateix, i ara en tenim uns 60 inscrits i comptem a ser-ne vora els, entre els últims dies i tot, comptem uns... Ojalà puguem arribar als 100 inscrits. Seria un èxit, la veritat, arribar als 100 inscrits, perquè les primeres setmanes que ens va costar una mica, però, bueno, hi haurà 80, segur. Sí.
1: Molt bé, no sé si vols afegir alguna cosa més o ens vols explicar què més teniu preparat aquest estiu des de la Unió Excursionista o des de la Taga 2040, si ja esteu també treballant, evidentment, amb la cursa.
2: Sí, ara un cop acabem la cursa vertical ja ens posem de ple amb la cursa en línia, que bueno, la tenim bastant més per mà, la veritat, però també porta bastanta feina. I des de la Unió Excursionista, doncs, imagino que aviat es començaran a treure novetats que es faran aquest estiu i que, bueno, que la gent estigui alerta perquè hi haurà coses noves.
1: Molt bé. Doncs ja estarem pendents. David, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Res, a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Moltes gràcies. Adéu.
1: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna, de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens demana pels nostres orígens. Podríem ser els humans sers extraterrestres?
0: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant. Avui, a Més enllà de la Lluna, ens fem una pregunta. Som nosaltres, els éssers humans, extraterrestres? Avui us proposo un viatge fascinant entre la ciència i l'imaginació. Tanqueu els ulls per un moment i imagineu. Fa desenes de milions d'anys, una civilització avançada habita un planeta llunyà, un món diferent de la Terra,
3: Potser un planeta d'un altre sistema solar. Potser d'un altre extrem de la Via Làctea. Per alguna raó, aquell món es torna inevitable. Potser una catàstrofe natural, potser una guerra. Potser l'esgotament dels recursos. Davant la desaparició imminent de la seva espècie, els supervivents emprenen el viatge més extraordinari de la història. Creuen l'espai durant generacions fins a arribar a un petit planeta blau situat a les afores d'una galàxia espiral. Aquest planeta és la Terra. I nosaltres seríem els seus descendents. Podria ser aquesta la veritable història de la humanitat? És una idea que ha aparegut moltes vegades en novel·les, pel·lícules i també en algunes teories alternatives sobre els nostres orígens. Els seus defensors assenyalen algunes curiositats. Per què patim tant de l'esquena? Per què els parts humans són tan difícils? Per què ens cremem amb facilitat sota el sol? Per què els nens passen anys exposats a malalties mentre el seu sistema immunitari aprèn a defensar-se? I per què sembla que necessitem tecnologia per adaptar-nos a tants entorns diferents? Segons aquesta teoria, aquests detalls podrien indicar que la nostra espècie no es va desenvolupar originalment aquí, com si fóssim els hereus d'uns antics viatgers estel·lars que van arribar a la Terra fa molt de temps i van acabar oblidant el seu veritable origen. És una idea fascinant, però què diu la ciència? La resposta és clara. No existeix cap evidència de que els humans procedeixin d'un altre planeta. Tot el que sabem sobre la nostra evolució apunta a una altra direcció. Compartim ADN amb la resta dels éssers vius de la Terra. Els fòssils mostren una llarga història evolutiva que connecta els humans amb els altres primats. La genètica, la paleontologia i la biologia expliquen amb força precisió els nostres orígens. I les característiques que alguns consideren estranyes també tenen explicacions naturals. El mal d'esquena és el preu que hem de pagar per caminar drets. Els parts són tan complicats perquè tenim un cervell extraordinàriament gran pel tipus de cos que tenim. I els infants neixen relativament immadurs perquè d'una altra manera el seu cap no podria travessar el canal del part. Per tant, des del punt de vista científic, no som extraterrestres arribats d'un altre món. Però això no vol dir que l'espai no formi part de la nostra història. Existeix una hipòtesi coneguda com la panspèrmia. Segons aquesta idea, alguns dels ingredients necessaris per la vida, o fins i tot microorganismes molt simples, podien haver viatjat per l'espai a l'interior de cometes o meteorits fins a arribar a la Terra primitiva. No sabem si això va passar realment. Encara avui és una qüestió oberta. I aquí és on la realitat esdevé gairebé tan sorprenent com la ficció. Perquè hi ha una cosa que sí sabem del cert. Els àtoms que formen el nostre cos van néixer a l'interior d'estrelles antigues. El ferro que corre per la nostra sang, el calci dels nostres ossos i gran part dels elements químics que ens formen van ser forjats en estrelles que van viure, morir, molt abans de que existís la Terra. Som fills de les estrelles. Potser no som extraterrestres arribats d'una altra nau, d'un altre planeta. Però sí que som el resultat d'una història còsmica que va començar molt abans del naixement del nostre planeta. I això ens porta a una última pregunta. Si algun dia descobríssim vida intel·ligent en un altre món, fins a quin punt seria diferent de nosaltres? Potser més del que imaginem. O potser, al capdavall, tots els éssers vius de l'univers compartim el mateix origen, la pols de les estrelles. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El matí del passat divendres 29 de maig es va dur a terme un macrocontrol integral de trànsit, de transports i de seguretat ciutadana que va comptar amb la participació de 26 efectius dels dos sectors de les especialitats de trànsit d'Olot i de Girona, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Ripoll, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia Local de Ripoll i d'Inspecció de Treball. El macrocontrol, que va operar de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia, va dividir-se en dos punts de la C-17, el primer d'ells, el punt quilomètric 90,5 de la població de Ripoll, també en aquest sentit de la circulació, i un segon punt situat al 92,5 en sentit Barcelona. Es van dur a terme un total de 46 proves de detecció d'alcohol i drogues, 38 proves d'alcohol amb un resultat totes negatives i 8 de drogues, 4 d'elles amb positius administratius. La policia local de Ripoll també va efectuar 4 proves d'alcohol i drogues, totes elles amb resultat negatiu. Es van tramitar 32 denúncies per diverses tipologies d'infraccions del Servei Català de Trànsit. Respecte als transports, es van controlar 18 vehicles, dels quals 10 eren pesats, amb el resultat de 7 denúncies per infraccions, 2 de greu per excés de pes i 5 per irregularitat en el tacògraf. Es van controlar 6 motocicletes i 2 turismes amb 6 persones identificades, aquesta per part dels efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Ripoll. La Policia Nacional va identificar 7 persones i en va citar una altra per tal de tramitar el procediment ordinari d'expulsió del país. La Guàrdia Civil va controlar 13 vehicles i identificar 15 persones. Van tramitar una infracció per etiquetatge d'aliments i va inspeccionar 5 vehicles per controlar la detecció de gasoil fraudulent. Finalment, per part d'Inspecció de Treball, es van revisar 12 vehicles empresarials amb 8 persones controlades, de les quals en 3 es van detectar infraccions per estrangeria i una infracció per la seguretat social.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Jo, com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que si per tant sol·licitem l'expedient podrem veure doncs, que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Tres peus d'arena. Na, na, na. I l'he posat al fil de pensament.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. El primer n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut, les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximada.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

0: I think I might.
1: Escoltes, Icar.
2: Coses venen i van, no? Tu vas despullant per la casa o pel costat de la piscina.